0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
3: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
3: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Si la calor no et deixa dormir, Ràdio Abrera.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Sé que l'instinto me intento avisar que conocerte tal vez no era lo mejor, que eres

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres, t'hi esperem!
6: Ahora todo el mundo tiene prisa.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Quiero volver a enamorarte mil veces.
2: Ràdio Obrera, són les 5.
3: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
1: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
4: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera,

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: 1, 2, 3...

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Bel Edat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 107.9. Amb tu.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más a reclato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio...
6: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
7: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons and all the rest took her soul.

0: professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'espai d'acompanyament familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
3: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
3: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Mami, tu i jo tan elástico, nos conectamos fantástico.
3: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha paz.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una decisió que pot ser clau per al futur judicial dels líders del procés. El Tribunal haurà de resoldre si l'amnistia es pot aplicar en causes com l'anomenada Operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i també en el cas de les despeses de l'1 d'octubre i de l'acció exterior. Aquesta última causa afecta una trentena de persones, entre les quals hi ha Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que són a l'exili i no poden tornar sense risc de detenció, o Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, que continuen inhabilitats. Si el Tribunal Superior de Justícia Europeu avala la llei, encara caldrà que el Constitucional resolgui diversos recursos i que el Suprem mogui fitxa. Això podria obrir la porta al retorn de Puigdemont sense risc de detenció i també aixecar inhabilitacions, per exemple, perquè alguns encausats puguin tornar a presentar-se a les eleccions o ocupar càrrecs públics. I els bombers donen per controlat l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfollit del Boix. També ha estabilitzat les dues represes del foc d'Aiguamúrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada a 162 hectàrees. I els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i Lovac. I pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continuarà sent intensa. Al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp, encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogor serà marcada. El cel variable, amb núvols baixos al litorals i calitxa amb pols en suspensió i bandes de núvols alts i mitjans. Poden aparèixer alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu i també localment a Ponent. I pel que fa a esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per a la final del Mundial de Futbol. Diumenge, a les 9 de la nit, s'enfrontarà amb l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar 1-3. I aquest matí està previst un desnonament al barri de Sant Narcís de Girona que encara afecta 5 immobles. Inicialment podria deixar al carrer una vintena de famílies, però l'Ajuntament ha confirmat que almenys 11 inquilins tenen dret a lloguer social. El consistori també manté les gestions per evitar que cap família es quedi sense alternativa. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Ràdio Brera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
3: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
3: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
3: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: for.
1: 107.9. Els ex.
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de vigilància per temps violent aquest matí al Pirineu i al Prepirineu de Lleida, especialment als Pallars i a l'Alta Ribagorça. L'avís és de perill màxim 6 sobre 6 per la possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes fortes de vent, esclafits i puntualment tornados o mànegues. Ahir, en el pic de la tercera onada de calor de l'estiu, es van batre rècords de temperatura a Catalunya, 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola al Bages o 41,8 a Vacarisses al Vallès Occidental, batent el rècord en 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre, també es van arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i a Ponent també es van superar els 40 graus. Pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continuarà sent intensa. A la Plana de Lleida i a la Conca de Tremp encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogó serà marcada. En mobilitat, matí complicat a l'AP7 amb lentitud i aturades entre la Roca i Parets i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. També hi ha cues de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A més, es registren retencions a la C60 a la Roca, a la C17 entre Parets, Mollet i Lliçà i a la C23 a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. I pel que fa a Rodalies, circulació amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14 a causa d'una incidència provocada pel robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia a l'operació Judes contra 12 membres dels CDRs acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín o Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció. També perquè dirigents com Junquera, Romeva o Bassa o Turull puguen recuperar els seus drets polítics. I en esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per a la final del Mundial de Futbol del diumenge dia 19, a les 9 de la nit, que s'enfrontarà amb l'argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar per 1-2. I aquest matí està previst un desnonament del barri de Sant Narcís de Girona que encara afecta 5 immobles. Inicialment es podria deixar al carrer una vintena de famílies, però l'Ajuntament ja ha confirmat que 11 inquilins tenen dret al lloguer social. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà avui dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data del 28 de maig, la modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs i el concurs de decoració nadalenca, els festius locals de l'any 2027, la ratificació de la cinquena modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027 i la setena modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat dues. La primera, per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera, i la segona, sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. A la part de control, es donarà compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026, dels informes trimestrals de morositat del primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i dels acords de les juntes de govern aprovats durant els mesos de maig i juny d'aquest any. Finalment, hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir a internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat, on posteriorment podreu escoltar i descarregar el podcast a la nostra programació a la la carta.
2: Abrera Informació. Salut. Esports.
4: A Abrera ens mullem per l'esclerosi múltiple. En el marc del projecte de l'Abrera Municipi Cuidador i en clau de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, aquest proper diumenge 19 de juliol a la piscina municipal d'estiu, l'Ajuntament d'Abrera es torna a sumar a la campanya Mullet per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia i donar-li visibilitat. Es podrà participar nedant metres solidaris, realitzant una sessió d'aigua gym i adquirint merchandatge. També es farà el salt conjunt a les tres piscines. El Mullet per l'esclerosi múltiple és una de les campanyes solidàries més multitudinàries que se celebren a Catalunya i participen cada any prop de 1.000 voluntaris i voluntàries, 600 piscines i més de 100.000 persones. La Fundació Esclerosi Múltiple va néixer l'any 1989 a Barcelona i és una entitat privada sense afany de lucre. Així, aquest diumenge, 19 de juliol, a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, ens tornem a sumar a la iniciativa amb diverses propostes que us detallem a continuació. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris. Tota persona usuària de la piscina que vulgui podrà nedar els metres que consideri oportuns a la piscina gran per col·laborar amb la causa i participar de manera simbòlica. Al final de la jornada es sumaran tots els metres i s'informarà a tota la ciutadania. D'un quart de 12 a 3:15 hi haurà Aquagym, amb un open class a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines per commemorar el Mullet per l'esclerosi múltiple i també durant tot el matí trobareu productes de merchandatge per col·laborar amb la causa. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminaran un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia.
2: Abrera Informació. Obres, mobilitat i transport.
4: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà, degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat, fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

Les 8 i 9 minuts, Sant Tornem-hi en aquest dijous 16 de juliol. Benvingut, benvinguda, si t'acabes d'incorporar a Ràdio Abrera, perquè comencem Fórmula Matí fins la 1 del migdia. Comencem explicant que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui dijous en relació amb la llei d'amnistia, una resolució que serà clau políticament, també jurídicament, perquè podria ajudar a desbloquejar diversos procediments judicials i fer caure algun dels plantejaments dels tribunals espanyols que no han aplicat l'amnistia. La possibilitat que el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sigui favorable a l'amnistia és sobre la taula perquè fa uns mesos l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman, va avalar la llei d'amnistia. Es dona la circumstància que, en la majoria de casos, el Tribunal Europeu fa cas al que diu l'advocat general, tot i que la seva opinió no és vinculant. Aleshores, l'advocat general va concloure que tant l'objectiu de la llei com la tramitació i també els seus fonaments jurídics no són contraris a les lleis comunitàries. La resolució no tindrà una afectació immediata sobre els exiliats Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, ni tampoc per als condemnats per inhabilitació, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull. El motiu és perquè la decisió del Tribunal de Luxemburg no és en relació amb la causa del procés. Tot i això, jurídicament, la sentència hi podria acabar influint perquè el Tribunal Europeu haurà de decidir si les despeses de l'1 d'octubre són amnistiables i això podria marcar un precedent per a casos penals relacionats amb la malversació, un delicte que el Suprem s'ha negat a amnistia. Més coses. Els bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar aquest dimecres al vespre un incendi que havia començat a primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i ha saltat ràpidament a la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines. En l'incendi que han

0: Estan 8 menors i 3 adults en estat lleu. La policia local d'Abrera deté un home acusat d'agressió sexual dins d'un autobús. Atenció a aquesta informació, perquè els Mossos d'Esquadra van posar ahir a disposició judicial un home de 34 anys a Igualada com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual. L'acusat dels fets va ser detingut dilluns després que fos denunciat per una passatgera que deia que havia patit tocaments. Tot va començar el 10 de juliol passat, quan la policia local d'Abrera va intervenir arran de l'avís d'una passatgera d'un autobús de la línia Barcelona-Igualada que denunciava que un home s'estava masturbant durant el trajecte. Els agents van identificar el presumpte autor i li van tramitar una denúncia administrativa per exhibicionisme. Però quan es va publicar aquests fets, una altra dona, aquest cop veïna d'Igualada, es va decidir a formalitzar una denúncia per uns fets que hauria patit el 21 de juny, en aquest mateix autobús de la mateixa línia Barcelona-Igualada. En aquella ocasió, però, els fets podrien ser constitutius d'un delicte d'agressió sexual. També volem destacar que si algú té pensat vacunar-se aquesta tardor contra la grip i el Covid, ha de saber que a partir del 27 de juliol ja podrà demanar hora. Això sí, la campanya no comença fins al 5 d'octubre i ho farà esglaonadament. Primer cridaran els col·lectius més vulnerables i fins al 16 de novembre no estarà obert a tothom. Temperatura que comencem força alta i a aquesta hora del matí 28 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Fusió de sons urbans, flamenc i emoció, de La Fuente, Caravaggio. Continua sorprenent amb propostes que no deixen indiferent.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres, t'hi esperem!
7: Continuem amb un artista que segueix fent-se un joc gràcies a un estil molt personal i una manera directa d'explicar les seves històries. Enol presenta una proposta intensa amb una interpretació plena de força i una producció que acompanya cada emoció en aquest matí del dijous. Arriba un toro enamorado. És 16 de juliol. Bon dia.

0: Hem arribat a 8:45 del matí. Anem a la previsió del temps. Per cert, que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de vigilància per temps violent, possibilitat de pedra, ratxes de vent o esclafits o tornados, amb un perill màxim, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Estarem atents a aquest avís. Per cert, que aquest final de setmana vindrà marcat divendres i dissabte per un descens de les temperatures, que després diumenge tornarien a pujar una mica. De pluja se n'espera només en aquests punts del Pirineu i Prepirineu de Lleida, on hi ha aquest avís d'última hora. Tot i que la setmana que ve encara tindrem temperatures per sobre de la mitjana, almenys a principis de setmana, hem començat avui aquesta jornada del dijous 16 de juliol amb un ambient especialment càlid i xafogós en una nit que ha sigut tropical a moltes comarques i fins i tot tòrrida en alguns punts. Els ruixats han afectat de manera dispersa moltes comarques de matinada i han estat acompanyats, evidentment, de fang, perquè tenim aquest pols en suspensió. A la tarda, els ruixats quedaran concentrats al Pirineu i al Prepirineu. A la resta, el cel estarà mig ennuvolat. Les temperatures no pujaran tant com aquest dimecres i es mouran entre els 32 i els 39 graus. El vent del sud es reforçarà especialment a la tarda. Temperatures actuals a Barcelona: 27 graus, 26 a Tarragona, 24 a Lleida, 23 a Girona, 30 a Margalef, 27 a Roses, 28 a Tàrrega, també 28 a Cunit, 29 a Algerri i 25 a Banyoles. Mirem el termòmetre a Abrera. Atenció, que puja fins als 29 graus. Doncs déu-n'hi-do, 29 graus ja a Abrera. Moment de recuperar una d'aquelles col·laboracions internacionals que va convertir-se en tot un fenomen. Sofia Reyes, Jason Derulo i De La Ghetto van unir talent i ritme en una cançó, la veritat és irresistible, que va triomfar tant a les pistes de ball com a les plataformes digitals. Recuperem i tornem a gaudir de 1, 2, 3...
1: Thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Ara escoltarem a De Paul, que confirma el bon moment creatiu que viu aquest gran artista amb un estil proper, lletres molt sinceres i melodies que connecten. Continua consolidant-se com una de les veus més destacades del pop en espanyol actual, eh? Et presentem el seu nou tema, En unos años.

marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: La música en directe té una màgia especial i Gonzalo Hermida la transmet com pocs artistes perquè han registrat en un escenari tan emblemàtic com el Gran Teatro Falla de Cádiz aquesta versió del seu èxit que no se acabe la noche.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: L'Unai continua demostrant, perquè és un dels noms destacats de la nova generació de la música urbana. Torna amb aquesta nova proposta. Et deixem amb Ojalá, carregadeta l'emoció.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Protecció Civil manté activada l'alerta del Plasecat per un incendi a l'empresa química Lipmes a Manresa. Crema un palet a l'exterior de les instal·lacions i per precaució es demana el confinament dels veïns en un radi de 50 metres. També s'ha confinat preventivament el CAP Les Basses. I el Meteocat ha emès un avís de temps violent, 6 sobre 6, aquest matí al Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb el màxim perill per pedra grossa, ratxes fortes de vent i esclafits i possibles mànegues. I ahir, en el pic de la tercera onada de calor de l'estiu, es van batre rècords de temperatura a Catalunya. Es va arribar a 42,4 a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, i 41,8 a Vaquerisses, al Vallès Occidental, amb rècord històric en 3 dècades. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i Ponent, es va superar els 40 en molts punts. Pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continua sent intensa. Al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogó serà marcada. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions: si es pot aplicar l'amnistia a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme, i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria planar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlat l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees majoritàriament forestals entre Rubió i Castellfollit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querol i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç del Munt i l'Obac. I en esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per al final del Mundial de Futbol. Diumenge a les 9 de la nit s'enfrontarà l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar 1-2. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dijous 16 de juliol, es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, dijous 16 de juliol, de 5 a 7, hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys, i divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol i diumenge dia 19, de 5 a 6 de la tarda, hi haurà jocs dirigits. El dissabte porta per títol Les estàtues emocionals i diumenge La missió impossible, en tots els casos per infants de 5 a 10 anys.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: Aquest dissabte 18 de juliol, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. Aquest diumenge 19 de juliol a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'esclerosi múltiple. També aquest diumenge de 12 a dues, les Comedudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: Un estiu més, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. El cap de setmana passat van celebrar la seva festa grossa a les Carpes i Sant Miquel. Aquest cap de setmana tenen lloc del dijous 16 al diumenge 19 de juliol la festa de Can Amat, divendres 17, dissabte 18 i 19 de juliol la festa major de Can Vilalba. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026, el 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba, del 24 al 26 de juliol al Rabató, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipalabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
4: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
4: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
5: Gràcies per connectar amb nosaltres, 9 i 9 minuts. Tenim una última hora, han trobat mort un excursionista que havia desaparegut durant una ruta a Fontscaldes, a Valls. Els bombers buscaven un home de 63 anys per terra i aire quan un corredor va donar l'avís que havia trobat un cos a la mateixa zona. Malauradament s'ha trobat mort. I ho acabem d'escoltar, un incendi a la fàbrica Lipmes de Manresa talla ara mateix l'avinguda de les Basses i confina els veïns més propers. Protecció Civil demana que les persones que viuen en un radi de 50 metres d'aquesta empresa no surti al carrer, segons aquestes dades que ens faciliten. Vinga, va, que seguim amb més cançons. Què escoltarem ara? Doncs les grans col·laboracions continuen sorprenent, amb propostes que travessen fronteres. Escoltem a Phantomel, Willy William, Ben Cristobao, John Briel i Kate Lynn coneixen les seves veus amb Elástico. I després, un espai per l'emoció amb les germanes Hash i Se me hubieras llamado antes.
6: Mami.
7: Tu i jo tan elástico, nos conectamos fantástico.
8: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha paz.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.

0: cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: El cantant veneçolà Fabio Duque continua fent-se un lloc dins l'escena urbana amb un estil fresc, actual. En aquesta ocasió presenta una cançó amb una melodia que enganxa, amb ritme que convida a deixar-se portar en aquest dijous 16 de juliol. Tot seguit, Besos Chiquitos. Besos Chiquitos.

Un punt ràpid del trànsit. Hi ha un vehicle avariat a la C55 a Abrera. Ara mateix hi ha circulació intensa, es dona pas alternatiu. Recordin, atenció, C55, un vehicle avariat a Abrera. Es dona pas alternatiu en aquest moment. Dos quarts de veu, tenim 30 graus ja en aquest dijous 16 de juliol. Anem a recuperar una de les cançons d'un dels artistes que ha marcat la evolució de la música urbana durant l'última dècada. Parlem del cantant porto-riqueny Ozuna, que va conquistar milions d'oients amb el seu estil melòdic i una col·lecció d'èxits que encara continuen sonant, per cert. Nosaltres recordem i tornem a gaudir de Devuélveme.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Canviem d'ambient, ara amb la dècada prodigiosa, que tornen a posar el bon humor i la festa al centre de l'escenari amb aquesta proposta plena de vitalitat, amb un munt de cançons conegudes. És un medley de grans èxits de la música en castellà de diversos estius. Tornen la dècada, aquest estiu 2026.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: La música no entén de fronteres quan es reuneixen artistes de primer nivell. El productor cubà Yamshino amb el nord-americà Pitbull, el raper també nord-americà Wiz Khalifa i el productor colombià Víctor Cárdenas, junts amb aquest Soy Así.

0: amb aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: 10 minuts per les 10 del matí. Ara arriba una proposta que destaca per la seva sensibilitat i personalitat. La banda catalana Foresta presenta aquesta cançó. Esclat de maig, un estil propi, una lletra evocadora. Escolta-la bé, eh?

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: La creativitat també en eix de les grans col·laboracions. Island Dojo, Namo de la Beach, Slim Samurai, JFXNK, amb la participació de Paus i Tess Farm, coneixen talent en una proposta que fusiona influències urbanes i electròniques. Jo no sé.
2: Ja... Yeah. Estem a l'Island Dojo.
3: Ja estem
2: pujant-ho l'Elena. Això és un rap, un rap, un rap.

0: Aquest estiu...
1: Aquest estiu...
0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera. El català Jan Butch continua definint el seu estil amb cançons fresques com aquesta, La xica que busqué. A les 10 arriba l'última hora.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers han donat per controlar l'incendi a l'empresa química Limbnes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental, rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i Ponent es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i l'Obac. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Un estiu més a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris que organitzen les associacions de veïns i veïnes amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. El cap de setmana passat es van celebrar les primeres festes de les Carpes i Sant Miquel i aquest cap de setmana és el torn de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem les propostes programades.
3: Abrera Informació. Cultura, entitats.
4: Del dijous 16 de juliol al diumenge, dia 19, se celebra la festa del barri de Can Amat. El president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, José Molina, convida tothom a assistir-hi.
5: Siempre es importante pues, interactuar entre vecinos del barrio, fomentar la comunicación, dejarnos a un lado los problemas para poder disfrutar de las actividades de fiesta mayor, evidentemente, del día a día, y segundo, pues para poder estrechar lazos entre vecinos, que a veces no son tan fuertes como nos parecemos, ¿no? Es algo que deberíamos practicar todos. Estamos encantados de que vengan familiares, amigos de otras localidades, bueno, para disfrutar todos de nuestra fiesta mayor. Desde el día 16 al 19 de julio y estamos súper contentos de tenerlos a todos con nosotros aquí en nuestra fiesta.
4: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Can Amat. Avui dijous 16 de juliol a les 9 del vespre hi haurà ioga en obert a Missanillama Ioga i Sonorteràpia. Divendres 17 de juliol al matí a 8:45 també hi haurà ioga. A 8:15 del vespre, animació infantil amb la Superballaruga. 15:15. A les 9 es farà el sopar de l'entrepà. A 11:15 es farà el quinto de festa major i a partir de dos quarts de 12 de la nit i fins les dues, ballar amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8 del vespre, hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8, zumba amb vive i baila. A les 9, sopar de germanor. A dos quarts d'11, el segon quinto de festa major. I a partir de dos quarts de 12 de la nit i fins a les dues, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les dues, es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A tres quarts de 4, l'actuació de Som Cabaret. I a dos quarts de 7, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So.
3: Abrera Informació, cultura, entitats.
4: D'altra banda, divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de juliol se celebra la festa major de Can Vilalba. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, a les joves Mia Las Heras i Mia Martínez conviden tothom a assistir-hi.
0: Es importante primero porque además de juntarnos todos y pasarlo bien, podemos conocer a nuevos amigos y en los campeonatos de mayores habrá más ambiente. Además, es una forma de que la gente que ha llegado recientemente a nuestro barrio tenga la oportunidad de conocerse y ser amigos.
6: Can Vilalba siempre ha acogido a todos los vecinos, familiares y amigos de toda Abrera y pueblos vecinos que cada año nos visitan en estas fiestas. A nuestra fiesta está invitado todo el mundo. Queremos tener unas fiestas lo más bonitas posibles, sobre todo de niños y niñas que vengan con sus padres, porque tenemos ganas de compartir con todos vosotros otro año más, una fiesta mayor de lo más chuli. Así que no dejéis de visitarnos.
4: A continuació repassem la programació de la Festa Major de Can Vilalba de 2026. Divendres dia 17, durant tot el dia es farà jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 5 a 9 hi haurà pinball per a totes les edats. De 6 a 8, campionat de remigio. A dos quarts de 8, pinyata infantil. A les 9, campionat de futbol sènior. I a partir de les 11, ball amb orquestra fins les 2. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10 es farà una carrera d'atletisme de minitrell al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. D'11 a 12, campionat de futbol infantil mix. De dos quarts de 12 a 5, inflables d'aigua lliscadora. De 4 a 6, una paella popular. A les 5 hi haurà la Festa de l'Aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, campionat de dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A dos quarts de 8 hi haurà pinyata infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A tres quarts de 12, ball amb hit dance. I a partir de tres quarts de 2 i fins a tres quarts de 4, disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A dos quarts de 12, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, Fideuà Popular. A les 6 hi haurà el campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a dos quarts de 8. A dos quarts de 9 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats. A les 10, una visita al castell il·luminat. I a un quart d'11, la batucada des del castell de Voltrera per posar el punt i final a la festa. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. Del dimarts 22 al diumenge 26 de juliol se celebrarà la de Santa Maria de Vilalba i el Sur. Divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol la del Rabato. El cap de setmana del dissabte 29 i el diumenge 30 d'agost serà el torn de la Festa Major de la Font. I del dijous 17 al diumenge 20 de setembre se celebrarà la darrera festa, la de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes i activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Doncs ens informen des de trànsit que s'ha tallat momentàniament per uns minuts la C55 Abrera, sentit Manresa, per aquest vehicle averiat, suposem que ho estan retirant. C55 s'ha tallat durant uns minuts a Abrera, sentit Manresa, vehicle averiat. Ara anem a escoltar cançons. Primer anem cap a Madrid, on arriba un artista que ha sabut trobar un espai propi fusionant el flamenc amb sons urbans i lletres amb molta emoció. És Fraderita i Felicitat Sin Peros. I després tornem a Catalunya amb Irene Cortés, i quan miri al cel. Una melodia que convida a deixar-se portar per les emocions.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Colòmbia continua sent una de les grans fàbriques de la música urbana mundial. I aquesta col·laboració n'és una bona mostra. Els colombians J Balvin i Ryan Castro uneixen el seu talent en una cançó carregadeta d'energia, ritme i l'essència del reggaeton més actual. Viernes! Viernes!

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: El panorama musical català continua incorporant artistes amb una veu pròpia. Ara, Ivan Herzog, que presenta aquesta proposta íntima i sincera des de lluny.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

2:15 del matí. S'ha tallat la sortida de la C-55, ens comuniquen, segons trànsit, per un vehicle avariat. Està retirant aquest vehicle. Ara anem a recordar cançons. Ho fem recuperant una col·laboració que va deixar empremta en l'escena llatina. El colombià Sebastián Yatra i el porto-riqueny Luis Figueroa amb un altre porto-riqueny, Larry Over, Por Perro. Va ser una cançó que va conquistar la llista d'èxits amb una barreja de pop i sons urbans que tornem a recuperar per tu en aquest

0: Fórmula Matí, última hora.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i apropa el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Ho acabem de saber fa pocs minuts. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea segueix la doctrina de l'advocat general i avala aplicar la llei d'amnistia als líders independentistes i als CDRs i diu que no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita antiterrorista. La decisió de la justícia europea costa el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Aquesta decisió l'esperàvem amb candeletes, tant els líders independentistes exiliats com l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, al capdavant, com també els inhabilitats encapçalats per l'exvicepresident Oriol Junqueras. Amb la llum verda que els magistrats europeus han donat a l'amnistia, aplanen el terreny perquè Puigdemont torni a Catalunya en llibertat i reforcen les opcions que Junqueras sigui el cap de llista d'Esquerra a les properes eleccions. La sentència que ha donat a conèixer el Tribunal de Luxemburg no desencadena conseqüències immediates. Els magistrats han fixat ara posició al voltant de dos dels aspectes més qüestionats d'aquesta llei d'amnistia, si es pot aplicar la malversació de fons públics i el terrorisme. Fins ara, els tribunals espanyols s'han resistit a amnistiar els acusats i els condemnats per aquests dos delictes amb excuses diverses. Abans de la decisió dels jutges europeus, ja hi havia una pista. L'opinió de l'advocat general de la Justícia de la Unió Europea, que al novembre va avalar el gruix de la llei. Aquesta és l'última hora. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i apropa el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu no et surt que rimis les orelles. Escolta Ràdio Obrera.
1: La música urbana continua obrint camins. Ara, la madrileña Jedet amb Yo, sí, yo. Dame-lo otra vez. Enganxa, eh?

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Des de Madrid, Lala Love You continua demostrant, perquè és una de les bandes més populars del pop rock espanyol actual. Amb el seu estil fresc, desenfadat, tornen amb una cançó per sala, per cantar ben fort i gaudir-la, eh? A ver quién se duerme esta noche.

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: El talent català es reuneix en una col·laboració que desprèn creativitat i, sobretot, molt bon rotllo. Parlem de Joan Dausà i Mama Duixa. Coneixen els seus universos musicals en aquesta proposta fresca per l'estiu, aquesta melodia que convida a somriure. Papi!

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Ara des d'Andalusia, el grup La Llave, Más que todo, ya a las 11, la última hora. Por

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrari al dret comunitari. Luxemburg conclou que la norma no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. El Tribunal respon així a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i Acció Exterior, que afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre els quals Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una desena de membres del CDR. Ho ha anunciat el president del tribunal i de la gran sala, el magistrat belga Koen Linaerts.
2: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
1: La decisió pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats i també pot aixecar inhabilitacions com la d'Oriol Junqueras. Ara, però, els tribunals espanyols hauran de moure fitxa. Ja a Sant Quirze de Safaja, els bombers han treballat durant tota la nit per mantenir estabilitzat un foc forestal que va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona molt propera on va començar l'incendi del dia de Sant Joan. Ona Codinenca, Gemma Pertmanyer.
3: Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant per assegurar el perímetre d'aquest foc forestal de Sant Quirze Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees, la meitat de l'espai natural dels Cingles de Bertí. Continuen les tasques que han fet durant tota la nit amb l'ajuda de drons per localitzar punts calents des de l'aire i rematar-los des de terra amb eines manuals o amb línies d'aigua. Sant Miquel del Fai es mantindrà tancat i els alcaldes de la zona insisteixen en deixar les vies de comunicació lliures pels equips d'emergència i en evitar el turisme d'incendis. Joan Galià no és alcalde de Bigues i Riells del Fai.
4: Sí, Sant Miquel del Fai és un àmbit en el qual tenim visitants. A l'hora de practicar una evacuació seria força complexa. En aquest sentit, jo penso que els protocols han funcionat perfectament, hem actuat amb antelació i al final el més important que és posar la gent a salvo, doncs s'ha fet.
3: Els bombers volen deixar la zona ben treballada abans de les hores centrals del dia, que s'espera que entri vent de component sud d'entre 40 i 50 km per hora que podria fer canviar la situació.
1: I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
7: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà avui dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data del 28 de maig, la modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs i el concurs de decoració nadalenca, els festius locals de l'any 2027, la ratificació de la cinquena modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027 i la setena modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat dues. La primera, per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera, i la segona, sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. A la part de control, es donarà compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026, dels informes trimestrals de morositat del primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i dels acords de les juntes de govern aprovats durant els mesos de maig i juny d'aquest any. Finalment, hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir a internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat, on posteriorment podreu escoltar i descarregar el podcast a la nostra programació a la la carta.
6: Abrera Informació. Salut. Esports.
7: A Abrera ens mullem per l'esclerosi múltiple. En el marc del projecte de l'Abrera Municipi Cuidador i en clau de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, aquest proper diumenge 19 de juliol a la piscina municipal d'estiu, l'Ajuntament d'Abrera es torna a sumar a la campanya Mullet per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia i donar-li visibilitat. Es podrà participar nedant metres solidaris, realitzant una sessió d'aigua gym i adquirint merchandatge. També es farà el salt conjunt a les tres piscines. El Mullet per l'esclerosi múltiple és una de les campanyes solidàries més multitudinàries que se celebren a Catalunya i participen cada any prop de 1.000 voluntaris i voluntàries, 600 piscines i més de 100.000 persones. La Fundació Esclerosi Múltiple va néixer l'any 1989 a Barcelona i és una entitat privada sense afany de lucre. Així, aquest diumenge, 19 de juliol, a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, ens tornem a sumar a la iniciativa amb diverses propostes que us detallem a continuació. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris. Tota persona usuària de la piscina que vulgui podrà nedar els metres que consideri oportuns a la piscina gran per col·laborar amb la causa i participar de manera simbòlica. Al final de la jornada es sumaran tots els metres i s'informarà a tota la ciutadania. D'un quart de 12 a 3:15 hi haurà Aquagym, amb un open class a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines per commemorar el Mullet per l'esclerosi múltiple i també durant tot el matí trobareu productes de merchandatge per col·laborar amb la causa. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminaran un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia.
6: Abrera Informació. Obres, mobilitat i transport.
7: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà, degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat, fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Les 11 i 8 minuts, temperatura ja càlida, 33 graus, calor, calor. Seguim. Des de Catalunya, Jordi Ninus presenta una proposta que convida a mirar endavant amb optimisme. Escoltarem el despertar. I després, el panorama musical català continua descobrint noves veus. Parlarem de la Laie, que ens presenta aquesta proposta delicada i evocadora. Setembre.

0: és aquí, ja arriba el despertar.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Doncs sí, escriu a publicitat@radioabrera.cat i demana informació. Segueix amb nosaltres, siguis on siguis. Estàs a la feina, a casa teva, a la piscina. Arriba des de l'Uruguai, un dels grans referents de la cançó d'autor en llengua castellana. Parlem de Jorge Drexler. Poesia, elegància, sensibilitat... Ara... Toco madera. I és que aquest home converteix cada cançó en una experiència per escoltar i en calma.

0: carrera. Yo por las dudas toco madera.
1: Ahí va.
0: Toco madera.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: La cantant catalana Laura Gibert continua presentant una proposta intensa i plena de força. Ara arriba amb Amulet.

0: Dos quarts de 12 del matí d'aquest dijous 16 de juliol, 34 graus. Tornem a recordar una de les cançons que va donar un gran impuls a la carrera de Don Patricio. El cantant canari va convertir aquest tema en un èxit gràcies, com sempre, al seu estil desenfadat, aquesta melodia que enganxa i una manera única d'entendre la música urbana. Anem a recuperar I a mi què?
1: Oh, que fue?

0: que me vale a mí.
1: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
2: Happy Holidays!
3: Els ritmes llatins tornen a guanyar protagonisme a Fórmula Matí amb una proposta pensada per fer pujar la temperatura. Són Latin DJs, que aposta per aquesta producció plena d'energia i sons festius. Així sona Trompeta.

0: Fórmula Matí. Connexió en directe.
1: Jordi Turull de Junts. Estan valorant la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ara en directe des de Barcelona. L'escoltem.
2: Nosaltres. També és una victòria de Junts per Catalunya. Perquè vull recordar que el 31 de gener, quan nosaltres vam dir que aquesta llei, veient com anaven els jutges, que la boicotejaven, que buscaven qualsevol esquerda per no aplicar-la, van dir que calia blindar-la molt més. I per això no vam votar a favor d'aquella llei d'amnistia. Perquè nosaltres, com s'ha dit, no vam negociar per uns. Sempre vam negociar per tots. Per tota aquella gent que es va implicar i que va patir la repressió del referèndum de l'1 d'octubre. Per això avui nosaltres tampoc citarem ni noms ni cognoms, perquè hi ha milers i milers de noms i cognoms que van fer possible aquell referèndum i centenars de persones i al voltant seu les famílies que estan patint la repressió de l'Estat. I recordem-ho, ens van dir absolutament de tot. Però gràcies a la posició de Junts, gràcies a fer-ho robusta, doncs avui hi ha molta gent que es podrà beneficiar d'aquesta aplicació de la llei d'amnistia que en el text del 30 de gener no s'hagués pogut beneficiar.
1: Paraules en directe de Jordi Turull de Junts. També és una victòria per a Junts, ha dit. El retoc de la llei ha servit per a tothom. I és que Junts està valorant la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que segueix la doctrina de l'advocat general i avala aplicar la llei d'amnistia als líders independentistes i als CDR i diu que no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita antiterrorista.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
3: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
4: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
3: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
4: Estiu a Bricocentro Abrera.
5: Bricocentro, colaje y decoración.
6: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
7: Vols més clients? Vols més visibilitat?
8: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
7: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
8: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
7: Si tens un negoci a la comarca,
8: aquest és el teu moment.
7: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Des d'Andalusia arriben dues veus que comparteixen una mateixa manera d'entendre la música. Parlem de Junior Míguez i Juan Cid, coneixen talent en aquesta proposta amb influències de flamenc pop. Me llaman loco.
9: Y un Míguez que hace que toma.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Una nova col·laboració internacional reuneix artistes de diferents escenes musicals en una mateixa producció. El porto-riqueny Justin Quiles amb Kobut, Busta, Sofia Enzau, amb aquest Sally Hates. Una proposta moderna.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: La banda Lemot ara posa el focus en les emocions i la salut mental en aquesta proposta. Escoltem Dilato Ansiedad. Hoy el

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Des de l'Argentina, Nati Peluso amb Big Clip, amb aquest Àngel. Un tema amb elegància. I és que ja torna a demostrar la seva enorme versatilitat. A les 12 a la Info. 33 graus i mig en aquest

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrària al dret comunitari. El Tribunal respon així a les qüestions del Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior que afecta una trentena d'excàrrecs, entre els quals, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una dotzena de membres del CDR. Des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha celebrat la sentència i ha reclamat als tribunals espanyols que l'apliquin immediatament.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó. Catalunya ja fa temps que va decidir mirar endavant.
1: I a la Seu d'Esquerra, a Barcelona, en el faristol on s'hi llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència malgrat que la troba insuficient i ha reclamat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: La decisió també pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del Tribunal de Justícia Europeu abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres del CDR. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I un home de 63 anys va ser trobat ahir sense vida a la zona de Fontscaldes, als Valls, després de fer una ruta de senderisme. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: Els bombers de la Generalitat van trobar sense vida l'home després d'una recerca efectuada per dotacions terrestres i àrees del cos. Va ser a partir de les 2:02 del migdia que una persona avisava al 112 per comunicar que la seva parella havia sortit a caminar a primera hora del matí i no havia tornat. Va ser a partir d'aquell punt que els bombers de la Generalitat van desplegar un operatiu de 7 dotacions amb intervenció del grup caní de recerca, una dotació terrestre del grup de dotacions especials i un helicòpter de la unitat de mitjans aeris amb dues dotacions de bombers voluntaris del parc de Prades i una dotació del comandament. Després d'una primera recerca intensiva pels corredors més propers, l'helicòpter va emprendre camí a la recerca aèria. Va ser, després de 10 minuts de 6:45 de la tarda, que un corredor va donar l'avís de la troballa d'un cos a un camí de la zona a uns 15 metres del traçat.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dijous 16 de juliol, es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, dijous 16 de juliol, de 5 a 7, hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys i divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol i diumenge dia 19 de 5 a 6 de la tarda hi haurà jocs dirigits. El dissabte porta per títol Les estàtues emocionals i diumenge La missió impossible, en tots els casos per infants de 5 a 10 anys.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Aquest dissabte 18 de juliol a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. Aquest diumenge 19 de juliol a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mullet per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'esclerosi múltiple. També aquest diumenge de 12 a dues, les comitudes rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Un estiu més, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. El cap de setmana passat van celebrar la seva festa grossa a les Carpas i Sant Miquel. Aquest cap de setmana tenen lloc del dijous 16 al diumenge 19 de juliol la festa de Can Amat, divendres 17, dissabte 18 i 19 de juliol la festa major de Can Vilalba. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026, el 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba, del 24 al 26 de juliol al Rabató, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipalabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
7: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
7: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
10: És dijous 16 de juliol. Després de la informació, nosaltres més artistes, més cançons que volem presentar-te. Ara, J. Martín i Milo, que uneixen les seves veus, en una proposta urbana amb el tema Besito. I després, des de Catalunya, Laura West continua construint el seu projecte musical i aposta per una interpretació intensa amb el tema Manxules, acompanyada de Kairam.

0: àngels cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
1: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
2: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
3: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
3: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
5: La catalana Júlia Blum continua fent-se un lloc dins del panorama musical. Ara la cantant catalana continua apostant per melodies plenes de sensibilitat com aquesta, Somiar despert.

0: fórmula perfecta per començar el dia.
1: Tornem a Andalusia. Arriba una veu que transmet emoció, eh? La cantant Lídia Sánchez presenta aquesta proposta intensa i sincera, Temblando.

Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí. Fèrica Prudent.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Luxemburg diu que la norma no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme i defensa que facilita la reconciliació. El secretari general de Junts, Jordi Turull, considera la sentència europea una victòria i reclama als jutges espanyols que l'apliquin ja.
3: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
2: Turull ha instat el govern espanyol a prendre accions legals si algun jutge o tribunal vol buscar tres peus al gat i no aplicar l'amnistia. No ha especulat sobre un hipotètic retorn del expresident Carles Puigdemont. I el govern espanyol també ha fet una declaració institucional. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demanat l'aplicació de la llei als líders polítics que van impulsar el procés.
4: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
2: D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del Tribunal i que haurà de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I encara el Tribunal Suprem, que havia de deixar l'ordre de detenció contra Puigdemont, previsiblement esperarà a pronunciament del Tribunal Constitucional. I els ajuntaments del Berguedà, afectats per l'àrea Rierada del passat 4 de juny, han convocat un manifest. Héctor Aranda, Televisió del Berguedà.
5: Consideren que els troncs i brancades que van quedar després del temporal del mes de juny suposen un greu perill que podrien provocar inundacions en cas de noves crescudes i acusen l'ACA d'actuar tard i malament. Ho deia l'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa.
6: Aquesta situació és especialment preocupant en l'actual context de risc elevat d'incendi. La vegetació està rebrotant entre totes aquestes restes, fet que farà encara més difícil i costosa la seva retirada si no s'actua amb celeritat.
5: En el manifest es demana a l'ACA que deixi de ser reactiva i implementi polítiques de prevenció per mantenir nets els cursos fluvials i reduir els danys en cas de noves rierades.
7: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
8: Bon dia. Un estiu més a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris que organitzen les associacions de veïns i veïnes amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. El cap de setmana passat es van celebrar les primeres festes de les Carpes i Sant Miquel i aquest cap de setmana és el torn de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem les propostes programades.
7: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
8: Del dijous 16 de juliol al diumenge, dia 19, se celebra la festa del barri de Can Amat. El president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, José Molina, ha convidat tothom a assistir-hi.
9: Siempre es importante pues, interactuar entre vecinos del barrio, fomentar la comunicación, dejarnos a un lado los problemas para poder disfrutar de las actividades de fiesta mayor, evidentemente, del día a día, y segundo, pues, para poder estrechar lazos entre vecinos, que a veces no son tan fuertes como nos parecemos, ¿no? Es algo que deberíamos practicar todos. Estamos encantados de que vengan familiares, amigos de otras localidades, bueno, para disfrutar todos de nuestra fiesta mayor. Desde el día 16 al 19 de julio y estamos súper contentos de tenerlos a todos con nosotros aquí en nuestra fiesta.
8: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Can Amat. Avui dijous 16 de juliol a les 9 del vespre hi haurà ioga en obert amb Isanillama Yoga i Sonorteràpia. Divendres 17 de juliol al matí a 8:45 també hi haurà ioga. A 8:45 del vespre animació infantil amb la Superballaruga. 15:15 a les 9 es farà el sopar de l'entrapa. A 11:15 es farà el quinto de Festa Major i a partir de 12:15 de la nit i fins les 2 ballar amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol a partir de les 8 del vespre hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8 zumba amb vive i baila. A les 9 sopar de germanor. A 11:15 el segon quinto de Festa Major i a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2 sessió musical amb DJ Madaleno de Lux. Nucs. Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 6:45 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So.
7: Abrera Informació, cultura, entitats.
8: D'altra banda, divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de juliol se celebra la festa major de Can Vilalba. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri, a les joves Mia Las Heras i Mia Martínez conviden tothom a assistir-hi.
0: Es importante primero porque además de juntarnos todos y pasarlo bien, podemos conocer a nuevos amigos y en los campeonatos de mayores habrá más ambiente. Además, es una forma de que la gente que ha llegado recientemente a nuestro barrio tenga la oportunidad de conocerse y ser amigos.
10: Can Vilalba siempre ha acogido a todos los vecinos, familiares y amigos de toda Abrera y pueblos vecinos que cada año nos visitan en estas fiestas. A nuestra fiesta está invitado todo el mundo. Queremos tener unas fiestas lo más bonitas posibles, sobre todo de niños y niñas que vengan con sus padres, porque tenemos ganas de compartir con todos vosotros otro año más una fiesta mayor de lo más chuli. Así que no dejéis de visitarnos.
8: A continuació repassem la programació de la Festa Major de Can Vilalba de 2026. Divendres dia 17, durant tot el dia, es farà jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 5 a 9 hi haurà pinball per a totes les edats. De 6 a 8, campionat de remigio. A 7:45, pinyata infantil. A les 9, campionat de futbol sènior. I a partir de les 11, ball amb orquestra fins a les 2. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10, es farà una carrera d'atletisme de minitrell al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. De 11 a 12, campionat de futbol infantil mix. De 12:15 a 5, inflables d'aigua lliscadora. De 4 a 6, una paella popular. A les 5 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, campionat de dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 7:45 hi haurà pinyata infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15, ball amb hit dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15, disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, Fideuà Popular. A les 6 hi haurà el campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 7:45. A 8:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats. A les 10, una visita al castell il·luminat. I a 11:15, la batucada des del castell de Voltrera per posar el punt i final a la festa. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. Del dimarts 22 al diumenge 26 de juliol se celebrarà la de Santa Maria de Vilalba i el Sur. Divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol la del Rabato. El cap de setmana del dissabte 29 i el diumenge 30 d'agost serà el torn de la Festa Major de la Font. I del dijous 17 al diumenge 20 de setembre se celebrarà la darrera festa, la de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes i activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.

0: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
9: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
8: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
9: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vila. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa ha celebrat la sentència, l'escoltem.
3: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
2: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament.
4: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
2: Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, considera la sentència una victòria.
5: Però avui ja hi ha només, ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
2: Finalment, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR. De l'altra, el Tribunal Constitucional diu que necessita temps per estudiar-la i que no resoldrà els recursos fins la tardor. Finalment, el Tribunal Suprem, que hauria d'aixecar l'ordre de detenció contra Puigdemont, previsiblement esperarà el pronunciament del Constitucional. I el govern ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a tot Catalunya pels nivells elevats de partícules en suspensió. L'episodi està relacionat amb l'entrada de pols africana i es preveu que la situació es mantingui durant tot el dia d'avui. Investigadors de la UPC han creat un prototip de dispositiu portàtil i flexible per ajudar a detectar el càncer de mama sense radiació. Encara està en fase preclínica, però podria convertir-se en una eina complementària a la mamografia, especialment a l'atenció primària i en casos com embarassades o persones joves. I els bombers han donat per controlar l'incendi a l'empresa química Lipmes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Placecat, tot i que no s'han detectat substàncies tòxiques a la zona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez i Òscar Navarro.
6: En el marc del projecte de municipi cuidador i en clau de l'Abrera igualitària i l'Abrera saludable, aquest diumenge 19 de juliol a la piscina d'estiu municipal, l'Ajuntament d'Abrera es torna a sumar a la campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia i donar-li visibilitat. I avui a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera parlarem amb dues veïnes d'Abrera que conviuen amb l'esclerosi múltiple.
0: Abrera Informació, l'entrevista del dia.
6: Doncs parlem en primer lloc avui amb l'Anna Castejón. Benvinguda de nou, Anna.
7: Moltes gràcies.
6: Un any més, com dèiem, tornem a ser aquí per parlar d'aquesta iniciativa, el Mulla't per l'esclerosi múltiple, que ja està implantada a Abrera i que tindrà lloc, com deien, aquest diumenge 19 de juliol, durant tot el matí, a la piscina d'estiu municipal. Per què és important impulsar campanyes com aquestes?
7: Doncs és una manera més de donar visibilitat a la malaltia i fer conscient a les persones.
6: Perquè l'esclerosi múltiple és una malaltia que sovint és invisible. Què t'agradaria que la societat entengués millor sobre aquesta malaltia i sobre el dia a dia de les persones doncs, que conviviu amb ella?
7: Bueno, més que reentendre que tenim una malaltia però no estem malaltes. O sigui, no vol dir que sempre estiguem malament o que sempre ens facin mal coses. I la veritat és que és la malaltia de les mil cares, que li diuen. Que depèn de la persona, li afecta d'una manera o li afecta d'una altra. Aleshores, bueno, això s'ha de gestionar i intentar pues, portar-ho el millor possible dia a dia.
6: Perquè ara mateix a tu, quant temps fa que et van diagnosticar l'esclerosi múltiple?
7: Diagnosticada pel Covid, o sigui, fa 6 anys, sí, ja ni me'n recordo.
6: Sí, 6 anys.
7: Però el primer brot el vaig tenir quan tenia 16 anys o així, més o menys. Però bueno, bé, no em puc queixar, la medicina està evolucionant moltíssim, s'està investigant molt i molt, s'està fent molta recerca perquè és la segona causa d'invalidesa en persones en edat laboral, o sigui que tenim a grans potències investigant la malaltia, o sigui que, vamos, que no em puc queixar per res del món.
8: I com et va canviar la vida després del diagnòstic? Quins han estat els principals reptes als quals doncs, t'has enfrontat o t'enfrontes cada
7: sí.
8: dia?
7: Sí, bueno, jo sempre dic no, que et fa veure la vida diferent, que no dramatitzes, que hi ha coses que la gent li dona importància que tu no li dones, perquè penses que realment això no és important, no? Moltes vegades, que... Para, frena, és important, moriré per això, no, doncs s'ha d'establir un ordre de prioritats i amb això a mi m'ha ajudat molt, la veritat, després d'anar a un psicòleg, bueno, una psicòloga per pagar la malaltia, gestionar-la i veure que, bueno, que ara estic bé, que demà també, però que no ho sé, aleshores haig de conviure amb el, no ho sé.
8: Important també l'actitud teva sí. i també de l'entorn, veritat? Imaginem que també t'ajuda o que t'ha ajudat a, doncs això,
7: sí.
8: a pair aquesta situació.
7: Sí, sí, el que és molt important és bueno, pues, ser positiva, no? Mirar el que vas fent, com vas portant i escoltar-te, no? De dir, bueno, pues, avui, per exemple, jo què sé, estic cansada. Bueno, pues, no passa res, afluixa el ritme. I no passa res, absolutament. I el dia següent, per exemple, pues, estaràs molt millor. Pues no passa res, i vas fent. Et cuides, vas al gimnàs, vas a esport, estàs activa, ja està.
8: Una actitud molt optimista,
7: bueno.
8: que això s'agraeix no només, però, o sigui, en general, no? Crec sí. que és una actitud que ens ajuda a totes i tots, oi?
7: Ah, això mateix, o sigui, és més que res l'actitud que tothom hauria de tenir a la vida, no? D'aprofitar el moment i veure que sí, clar que hi ha moltes coses que es poden millorar, òbviament, no? Però aprofitar, viure el moment i fer les coses que tenim al nostre voltant i intentar ser feliços dintre de, més o menys.
8: Entenem també que el moment en què es fa aquest diagnòstic, en què es dona la notícia, és un moment difícil. Quin missatge li donaries a una persona doncs, que acaba de rebre aquesta notícia?
7: Jo sempre dic el mateix. Busca a gent que tingui la mateixa malaltia. Parla amb aquestes persones i ves a un psicòleg o psicòloga perquè bueno, és una cosa difícil de pair, de gestionar, però la veritat és que et donen eines per parar la ment i viure el moment. És que no hi ha res més que això, parar la ment, perquè moltes vegades easy, easy no serveix per res.
8: I per totes les persones que ens estiguin escoltant, que no coneguin el mullat o bé que el coneguin, com les animaries a col·laborar, a sumar-s'hi, a anar a la piscina aquest diumenge? De fet, tu mateixa col·laboraràs també, oi?
7: Home, allà estarem, allà estarem. Bueno, doncs això és una manera més de donar visibilitat a la malaltia. Aleshores, tothom que vingui, que si pot participar i si pot comprar alguna coseta, doncs millor que millor, perquè al cap i a la fi és per recaudar fons per la investigació. I, bueno, sobretot suposo que es farà el salt, que és molt xulo, a les 12. I ja està, això, tots al salt i a comprar una coseta.
8: Recordar, es podran fer metres solidaris, es podrà també. Nedar, hi haurà també una sessió d'aigua gym, que tothom
7: bé.
8: També la podrà realitzar, i aquesta compra de marxandatge, i tot el que es recapti, de fet, es destinarà directament a la Fundació Esclerosi Múltiple, com deies, per la investigació, per tot el que s'ha de fer, molt important aquesta investigació i aquest ajut amb aquestes iniciatives que es fan arreu de tot Catalunya, en aquest cas, i a Abrera, doncs, que ja, com deien, és un clàssic al juliol.
7: Molt, sí, molt bé, molt bé, moltes gràcies per participar-hi, i és això doncs, és una altra manera de recaudar fons i continuar amb la investigació que s'està fent molt bé i s'estan fent unes recerques molt interessants, però bueno, tota l'ajuda necessària sempre és bona.
8: Doncs Anna Castejón, moltíssimes gràcies per acompanyar-ne un any més, una vegada més, aquí als estudis de Ràdio Abrera, i ens mullem diumenge.
7: Molt bé, moltes gràcies per tot.
0: Abrera Informació, l'entrevista del dia.
2: I parlem ara amb la Sílvia Faixet. Benvinguda de nou a Ràdio Abrera, Sílvia.
9: Hola, bona tarda.
2: Un any més, tornem a ser aquí per parlar d'aquesta iniciativa, el Mullat per l'Esclerosi Múltiple, que ja està implantada a Abrera i que tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge 19 de juliol a la piscina municipal d'estiu. Per què és important impulsar campanyes com aquestes? Quan i com us van diagnosticar esclerosi múltiple?
9: Mira, és important que es facin campanyes d'aquestes, val? Perquè es visibilitza l'enfermetat, perquè és com una enfermetat com molt desconeguda a la societat, val? I llavors també doncs, perquè la gent, no, al participar, doncs, també es recapten diners per poder investigar sobre aquesta malaltia. A mi em van diagnosticar ja fa 22 anys, que no són pocs. I bueno, un dia em vaig aixecar, veia doble, vale? I jo, clar, havia acabat de ser mare, tenia 4 mesos el meu fill, i vaig pensar, bueno, això és que no dorms bé, que no descanses, a l'esgotament, no? Però bueno, la meva sorpresa va ser quan vaig anar a urgències, no? Que llavors, clar, només vinc a neuròlegs, vinc a metges, i va ser ja quan, bueno, em van fer les proves pertinents que m'havien de fer i em van dir la bona notícia, no? Bueno, bona notícia. Em van, no? Em van donar el diagnòstic, li van ficar un nom, no? El que em passava.
10: Perquè l'esclerosi múltiple és una malaltia que sovint és invisible. Què t'agradaria que la societat entengués millor sobre el teu dia a dia convivint amb aquesta malaltia?
9: Primer és, bueno, que la gent fos com molt empàtica, no? Amb tu, amb el sentit de que a vegades tu tires, no? Perquè el dia a dia no pots permetre com dir, mira, avui no vaig a treballar, no? Perquè avui ja no és com una malaltia que dius, ai, mira, és que no puc moure la cama o no puc... Bueno, què dius? O tinc mal de cap, no? Tens com també molts símptomes que són com invisibles i que no es veuen, però que tu sents, no? Com a persona. I clar, això, doncs hi ha dies que dius, ai, mira, avui estic bé, no? Tinc ganes de fer coses, tinc... I hi ha dies que dius, avui no m'aixecaria ni del llit. Però bueno, és anar lluitant contra tot això.
10: Com va canviar la teva vida després del diagnòstic, després de posar-li nom a aquesta malaltia? I quins han estat els principals reptes que has hagut d'afrontar durant aquests 20 anys?
9: Primer de tot és, bueno, encaixar, no?, aquesta notícia, perquè clar, és un trasbals a la teva vida. I dius, bueno, ara què serà de mi, no? A partir del moment que et diuen tens esclerosi, clar, penses, cap a on aniré? I perquè, clar, si tens molt brots, a vegades se't queden seqüeles, llavors et limita també la vida. Però, bueno, penses, va, endavant, no pensis en això, tira endavant, no? I també aprens com escoltar-te, a dir, mira, ara sé que haig de fer, no sé, fer qualsevol cosa, no? Però penses, mira, estic molt cansada, primer m'estiro, descanso i ja ho faré. Bueno, aprens a donar prioritats a altres coses, no? Escoltar-te a tu mateix per estar bé, perquè si no, no afrontes el dia a dia, no? En bones condicions.
10: Quin missatge donaries a algú que acaba de rebre el diagnòstic d'esclerosi múltiple?
9: Doncs, a part de que és un moment de ràbia, no? De frustració, de dir, ostres, de no saber, no? Del que dèiem de la desconeixença, doncs que s'apropés a persones que tinguessin aquesta malaltia com, bueno, per poder compartir, no? El dia a dia, per, bueno, poder veure's recolzat, no? En aquest sentit.
10: I ja per últim, Sílvia, què li diries a aquelles persones que encara no coneixen el Mollet perquè s'animin a participar-hi aquest proper diumenge?
9: Doncs mira, li diria que, a part de que és una activitat molt engrescadora, no?, la piscina, doncs que s'animessin, que vinguessin a fer el salt i que, bueno, s'interessessin, no?, amb aquesta malaltia, les seqüeles i poder comprendre si algun dia coneixen algú, doncs que no es prenguin res com personal, no?
10: Sílvia Faixet, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'entrevista del dia de Ràdio Brera i compartir amb totes i tots nosaltres la teva experiència.
9: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a ser partícip d'aquesta iniciativa.
10: I recordem, aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina municipal d'Estiu de Brera, un any més, torna el Mollet per l'esclerosi múltiple. De 10 a 14 es podran nedar metres solidaris i comprar productes de marxandatge. D'11 a 15 a 11 a 45 es realitzarà una open class d'aigua gym a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple.
11: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
12: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
13: El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a

0: Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors. Atenció personal. Ajuda per la higiene. Preparació del menjar. Anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Suma't a la xarxa Violeta de Brera
5: i sigues part de la solució.
4: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Brera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
5: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta de Brera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
4: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
5: Suma't a la xarxa Violeta de Brera.
4: I sigues part de la solució.
6: Ajuntament de Brera.
7: Amb tu, per tu.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: baby.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia en dues sentències. El Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita també contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Esquerra i Junts veu la sentència com una victòria de Catalunya i l'independentisme i reclamen als jutges aplicar-la de manera immediata. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, parla d'èxit rotund de la convivència. El president català, Salvador Illa, celebra que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
3: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
2: L'expresident Carles Puigdemont i també líder de Junts veu la sentència com una victòria rotunda de l'independentisme davant dels poders de l'Estat espanyol. Qui també ha reaccionat a les sentències del jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont perquè creu que la sentència no l'afecta. Fons el Suprem afirmant que l'ordre no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. I no deixem la informació relativa als tribunals perquè l'Audiència de Madrid retira les cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament de passaport i obligació de compareixer cada 15 dies a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. A més, acorda el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis. La dona de Sánchez, però, serà jutjada per un tribunal popular pels delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. Avui que els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze de Safaja, que es manté estabilitzat i que ja ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir a primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballen perquè el foc no s'obri cap al costat nord de la zona de Puig Dolent. Amb tot, amb el que s'ha fet aquest matí, s'ha permès de desconfinar tots els masos aïllats. I darrer punt, ja ho sabem, Argentina serà rival de la selecció espanyola al final del Mundial, que tindrà lloc diumenge a Nova York.
1: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data 28 del 5 del 26, la modificació de les bases reguladores del concurs de paradors nadalencs, concurs de decoració nadalenca, els festius locals de l'any 2027, la ratificació de la cinquena modificació del pla estratègic de subvencions d'Abrera 2024-2027 i la setena modificació de crèdit al pressupost general per a l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat dues. La primera per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera i la segona sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. A la part de control es donarà compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026 dels informes trimestrals de morositat del primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i dels acords de les juntes de govern de maig i juny d'enguany. Finalment, hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es retransmet en directe per Ràdio Abrera en el 107.9 de la FM i també la podreu seguir per internet i a través dels vostres dispositius mòbils a www.radioabrera.cat, on posteriorment podreu escoltar i descarregar el podcast a la nostra programació a la carta.
1: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar. Esports.
4: Abrera, ens mullem per l'esclerosi múltiple. En el marc del projecte d'Abrera Municipi Cuidador i en clau de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, el proper diumenge 19 de juliol, a la piscina municipal d'estiu, l'Ajuntament d'Abrera es torna a sumar a la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia i donar-li visibilitat. Es podrà participar nedant metres solidaris, realitzant una sessió de guagim i adquirint marxandatge, i també es farà el salt conjunt a les tres piscines. El Mullat per l'esclerosi múltiple és una de les campanyes solidàries més multitudinàries que se celebren a Catalunya. Hi participen cada any prop de 1.000 voluntaris i voluntàries, 600 piscines i més de 100.000 persones. La Fundació Esclerosi Múltiple va néixer l'any 1989 a Barcelona i és una entitat privada sense afany de lucre. Així, el proper diumenge 19 de juliol, a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, ens tornem a sumar a aquesta iniciativa amb diverses propostes que us detallem a continuació. De 10 a 14 metres solidaris, tota persona usuària de la piscina que vulgui podrà nedar els metres que consideri oportuns a la piscina gran per a col·laborar amb la causa i participar de manera simbòlica. Al final de la jornada es sumaran tots els metres i s'informarà a tota la ciutadania. D'11 a 15 a 11 a 45, Aigua Gym. Es realitzarà una open class d'Aigua Gym a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12, salt conjunt. Realitzarem un salt conjunt a les tres piscines per commemorar el Mullat per l'esclerosi múltiple. I de 10 a 13 trobareu productes de marxandatge per a col·laborar amb la causa. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'esclerosi múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el Castell de Voltrera s'il·luminaran un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
4: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Prati a través de Brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
0: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
0: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: conscient.
1: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
2: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Ràdio Obrera. Yeah.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 2 de la tarda a la zona del Camp Gran de la Quadra i ara mateix es troba a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris i 109 efectius dels bombers. Segons fonts del cos, l'incendi avança en direcció nord, el cap es propaga cap a una zona de vinyes i el flanc dret ja ha acaranat un turó i avança en descendent. És el 5è incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. I un altre dels temes destacats avui, el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia. En dues sentències, l'alt tribunal dictamina que no és contrària al dret de la Unió ni afecta els interessos financers o a la lluita contra el terrorisme. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per aquestes sentències. Escoltem.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
4: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
2: I a Tarragona baixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara ve la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixa la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de 3 menors a la platja de la Rabassada. Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada quan l'any passat, al mateix període, només hi va haver una persona morta al litoral tarragoní. I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents que permetrà regular l'accés a les cales del municipi mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. La iniciativa busca reduir la saturació durant la temporada alta i avançar cap a un model de turisme més sostenible.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Un estiu més, a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris que organitzen les associacions de veïnes i veïns amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. El cap de setmana passat es van celebrar les festes de les Carpes i Sant Miquel i aquest cap de setmana és el torn de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem les propostes programades.
5: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
6: Del dijous 16 de juliol al diumenge dia 19 se celebra la festa del barri de Can Amat. El president de l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri, José Molina, convida tothom a assistir-hi.
7: Siempre es importante pues, interactuar entre vecinos del barrio, fomentar la comunicación, dejarnos a un lado los problemas para poder disfrutar de las actividades de fiesta mayor, evidentemente, del día a día y segundo, pues, a poder estrechar lazos entre vecinos que a veces no son tan fuertes como nos parecemos, ¿no? Es algo que deberíamos practicar todos. Estamos encantados de que vengan familiares, amigos de otras localidades, bueno, para disfrutar todos de nuestra fiesta mayor, desde el día 16 al 19 de julio, y estamos súper contentos de tenerlos a todos con nosotros aquí en nuestra fiesta.
6: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Can Amat. Dijous 16 de juliol, a les 9, ioga en obert amb Isan Iyama Yoga i Sonoteràpia. Divendres 17 de juliol, de 8:30 a 10, ioga en obert. A les 19:30, animació infantil amb la Superballaruga, 15:45. 21, sopar de l'entrepà. 22:30, 5è de Festa Major. 23:30 a 2, balla amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol, de 20 a 22, dos inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 20, zumba amb vive i baila. A les 21, sopar de germanor. A les 22:30, segon quinto de festa major. De 23:32, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 14, dinar de festa major, barbacoa amb migues. 15:45, actuació de Som Cabaret. 18:30, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So.
5: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
6: D'altra banda, divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de juliol se celebra la festa major de Can Vilalba. Des de l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri, les joves Mia Laixera i Mia Martínez conviden tothom a assistir-hi.
8: Es importante primero porque además de juntarnos todos y pasarlo bien, podemos conocer a nuevos amigos y en los campeonatos de mayores habrá más ambiente. Además, es una forma de que la gente que ha llegado recientemente a nuestro barrio tenga la oportunidad de conocerse y ser amigos.
9: Can Vilalba siempre ha acogido a todos los vecinos, familiares y amigos de toda Abrera y pueblos vecinos que cada año nos visitan en estas fiestas. A nuestra fiesta está invitado todo el mundo. Queremos tener unas fiestas lo más bonitas posibles, sobre todo de niños y niñas que vengan con sus padres, porque tenemos ganas de compartir con todos vosotros otro año más, una fiesta mayor de lo más chuli. Así que no deixeis de visitar-nos.
6: A continuació repassem la programació de la Festa Major de Can Vilalba. Divendres 17 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. De 17 a 21, paintball per a totes les edats. De 18 a 20, campionat de remigio. 19:30 a 19:45, pinyata infantil. 21 a 23:30, campionat de futbol sènior. 23 a 2, ball amb orquestra. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10, carrera d'atletisme mini-trail Castell de Voltrera. De 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. D'11 a 12, campionat de futbol infantil mix. D'11 a 30, 17, inflables d'aigua lliscadora. De 14 a 16, paella popular, 10 euros, plat i beguda. De 17 a 17:30, festa de l'aigua, Holy Festival i guerra de globus d'aigua. De 18 a 21, campionat de dominó. De 18 a 22, tardeo. De 19:30 a 19:45, pinyata infantil. De 22 a 23:30, espectacle del grup Som Cabaret. De 23:45 a 1:45, ball amb hit dance. I de 1:45 a 3:45, disco mòbil. I per diumenge 19 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. De 9 a 12, torneig de petanca. De 9 a 14, concentració i esmorzar motero. D'11 a 12, campionat de ping-pong. D'11 a 30, 14 a 30, castell inflable d'aigua. De 13 a 14, festa de l'escuma de colors. De 14 a 16, fideuà popular, 10 euros, plat i beguda. De 18 a 19:30, campionat de parxís. De 19 a 20, ball de zumba. De 19 a 19:30, xocolatada. De 19:30 a 19:45, pinyata infantil. De 20:30 a 21, entrega de trofeus. De 22 a 22:15, visita del castell il·luminat. I de 22:15 a 23:15, batucada des del castell de Voltrera. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, Rabato. 29 i 30 d'agost, La Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, La Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis d'alçat per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors. Atenció personal. Ajuda per la higiene. Preparació del menjar. Anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
6: Fórmula 40.
7: Fórmula 40.
6: Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi, un de nou declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris, i hi ha 109 efectius dels bombers treballant-hi. Segons fons del cos, l'incendi avança en direcció nord i es propaga cap a una zona de vinyes. El flanc dret ja ha carenat un turó i avança en descendent. És el cinquè incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. De fet, la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar foc. Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que hi han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc. I recordem, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc veu cap delicte de terrorisme en les accions als CDRs posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat, això sí, la situació dels requerits o condemnats a la causa, però pot influïen els pronunciaments del Tribunal Constitucional i el Suprem. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que la sentència aplana el camí per una plena aplicació de la llei.
2: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: I el ple del Consell de Seguretat Nuclear ha donat llum verd a la pròrroga de l'explotació de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. La planta atòmica extremenya tenia permís per operar un reactor fins al 2027 i un altre fins al 2028, sent la primera que havia de tancar l'estat. L'organisme ha emès un informe favorable en condicions, això sí, sobre la renovació de l'autorització d'explotació de la central de Càceres. I la mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per presumptes violacions que va patir la noia, agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit el dijous 9 de juliol passat al matí l'acte de lliurament de diplomes als i a les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica, monitor o monitora de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina, la intel·ligència artificial t'ajuda, Excel bàsic, monitor o monitora esportiva, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, si la vida et dona llimones, fes llimonada, resiliència motivadora i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials amb certificat professional. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes. Les valoracions per part de l'alumnat dels diferents cursos són molt positives. Els i les escoltem en declaracions a Radio Abrera.
4: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto, pero muy completo, y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa, porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
5: Me ha parecido un curso muy interesante. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica. He conocido a mis compañeras que son un encanto y ahora realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
6: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica, perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. O sigui, és molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
7: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
3: L'alcalde Jesús Navarro i la regidora de promoció econòmica Maite Novell, acompanyats de la cap del Departament de Promoció Econòmica, Tamara Mendieta, i la tècnica de promoció econòmica i ocupació, Montse Tomàs, han lliurat els diplomes als i a les alumnes que han pogut assistir a l'acte, ja que d'altres s'han incorporat al món laboral després de realitzar les diferents formacions. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten les persones que han realitzat els cursos i es posen en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar les veïnes i veïns que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Departament de Promoció Econòmica s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per a l'any 2026. Del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Teoria, dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:30 a 13:30. Pràctica 1, divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 14:30 i dimarts 21 de 9 a 14. Pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 14:30 i divendres 24 de juliol de 9 a 14. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica, carrer de Martorell número 20, i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Departament de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres també de 16:30 a 19 a través dels següents canals. Presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
9: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
8: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
9: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
8: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
0: Ajuntament d'Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Tu fas Ràdio Abrera.

0: especials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Brera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: passa? Bombes, bombes. Bombes, bombes. Què passa? Bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes.
1: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
2: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
3: Refresca't amb nosaltres i esperem!

Aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El CEMA té 150 persones amb afeccions relacionades amb la calor, en la que està la tercera onada de calor d'aquest estiu, segons Protecció Civil. El 62% han requerit l'activació d'una ambulància i s'ha traslladat la persona a un centre sanitari. El 38% restant els ha atès al servei del 061 Salut Respon. L'organisme de gestió d'emergències ha desactivat aquest dijous al matí la fase d'alerta del Procicat per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos de calor nocturna en alguns sectors del país. En paral·lel, es manté activada l'alerta del Pla Infocat per l'elevat perill d'incendi després de 40 dies amb valors superiors als habituals per l'època. De fet, hi ha 107 municipis de 17 comarques que estan en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi i 214 localitats de 24 comarques a nivell 3. I Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció d'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. Reclamen més eines. El sindicat alerta que la manca de productes autoritzats dificulta també el control de plagues. Rafael Verdiel és responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unió.
2: Torno a repetir, ens veiem obligats a produir una sèrie de varietats d'arrossos que no tenim provades aquí al Delta de l'Ebre, no les tenim testades, en uns rendiments baixos, en unes varietats que no sabem si s'adaptaran.
1: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts de Caldes, a Valls. Els fets van passar i la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després, els bombers el van localitzar al seu vehicle a l'aparcament de la residència i van iniciar una recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%, un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, i que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord de 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat de la maternitat torna a augmentar i és de 32,8. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons el passat any 2025.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data 28/5/26, la modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs, concurs de decoració nadalenca, els festius locals de l'any 2027, la ratificació de la cinquena modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027 i la setena modificació de crèdit al pressupost general per a l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat dues. La primera per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera i la segona sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. A la part de control, es donarà compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026 dels informes trimestrals de morositat del primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i dels acords de les juntes de govern de maig i juny d'enguany. Finalment, hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es retransmet en directe per Ràdio Abrera en el 107.9 de la FM i també la podreu seguir per internet i a través dels vostres dispositius mòbils a www.radioabrera.cat, on posteriorment podreu escoltar i descarregar el podcast a la nostra programació a la carta.
0: Abrera Informació. Salut Pública Salvatica i Benestar. Esports.
3: Abrera, ens mullem per l'esclerosi múltiple. En el marc del projecte d'Abrera Municipi Cuidador i en clau de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, el proper diumenge 19 de juliol a la piscina municipal d'estiu, l'Ajuntament d'Abrera es torna a sumar a la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia i donar-li visibilitat. Es podrà participar nedant metres solidaris, realitzant una sessió de guagim i adquirint marxandatge, i també es farà el salt conjunt a les tres piscines. El Mullat per l'esclerosi múltiple és una de les campanyes solidàries més multitudinàries que se celebren a Catalunya. Hi participen cada any prop de 1.000 voluntaris i voluntàries, 600 piscines i més de 100.000 persones. La Fundació Esclerosi Múltiple va néixer l'any 1989 a Barcelona i és una entitat privada sense afany de lucre. Així, el proper diumenge 19 de juliol, a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, ens tornem a sumar a aquesta iniciativa amb diverses propostes que us detallem a continuació. De 10 a 14 metres solidaris, tota persona usuària de la piscina que vulgui podrà nedar els metres que consideri oportuns a la piscina gran per a col·laborar amb la causa i participar de manera simbòlica. Al final de la jornada es sumaran tots els metres i s'informarà a tota la ciutadania. D'11 a 15 a 11 a 45, Aiguagym. Es realitzarà una open class d'Aiguagym a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12, salt conjunt. Realitzarem un salt conjunt a les tres piscines per commemorar el Mullat per l'esclerosi múltiple. I de 10 a 13 trobareu productes de marxandatge per a col·laborar amb la causa. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'esclerosi múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el Castell de Voltrera s'il·luminaran un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
3: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i es recomana, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta

0: half pipe.
1: If I die before I wake,

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Como le hago el corazón que no te puedo sacar de mi mente. Como le hago pa' que tú me veas como yo te veo siempre. Aquí me tiene con...
0: Ràdio Obrera, són les 7. A continuació, des dels serveis informatius de Ràdio Obrera, els oferim la retransmissió en directe del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera. Escolta'l al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de la nostra aplicació per a mòbils i tauletes. L'actualitat política municipal. A Ràdio Abrera.
2: Bona tarda, us parlem en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera, on a continuació us oferim la retransmissió en directe d'una nova sessió ordinària del ple municipal, que com sempre podeu seguir a Ràdio Abrera al 107.9 de la FM i a la nostra emissió online a radioabrera.cat.
3: Bona tarda, quan són les 7 en punt, d'aquest dijous 16 de juliol del 2026 comencem el ple ordinari d'aquest mes. Aquest ple tindrà 8 punts entre la part resolutiva i les mocions i després la part de control. Passem, doncs, amb el primer punt de l'hora del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior ordinària del 28 de maig de 2026, que tindrà els vots a favor de tot el consistori. Abans de continuar amb el segon punt, indicar que excusa l'assistència la regidora Merche Álvarez per motius laborals i que la regidora del Partit Popular continua sense notificar ni indicar el seu si vindrà, si no vindrà, si excusa o no excusa, no diu absolutament res al respecte. Continuem, doncs, remarcant aquesta circumstància per tal de parlar, exposar i després votar la modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs i concurs de decoració nadalenca. Per fer-ho, té la paraula la regidora de Promoció Econòmica, Maite Novell, sisplau.
4: Gràcies, alcalde. Bona tarda a totes i tots. Bé, seguint en les accions de continuar promovent, impulsant i dinamitzant el comerç local, realitzant esdeveniments populars com el que fomenti la participació ciutadana per construir relacions entre els veïns i els comerciants i donar pas a una comunitat connectada i enfortida, i tenint en compte que el nostre concurs d'aparadors nadalenc està relat al municipi des de fa 15 edicions, portem l'actualització de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs per tal de donar cabuda a les demandes dels comerços i adaptar-lo a una realitat més flexible, àgil i dinàmica en la seva tramitació. Gràcies.
3: Gràcies. Obrim un primer torn de paraula, si s'escau. Des d'Alternativa en Comú, la regidora Iraida Dell, sisplau.
5: Sí, gràcies. Bona tarda. Bé, com ens hem estat comunicant, el nostre grup valora positivament les modificacions que es proposen en aquestes bases. Si bé, doncs, abans d'aquest ple us hem fet arribar una observació relativa a l'apartat de protecció de dades, concretament a la frase que estableix que per la simple acceptació de les bases, doncs, ja s'accepta, es dona el consentiment a la cessió de dades, imatge, etc. Agraïm per endavant les explicacions que se'ns han facilitat, que hem pogut comprovar, doncs, que quan, en aquest cas ho hem comprovat a les bases del concurs de teatre, que has d'acceptar explícitament i específicament per donar el consentiment, i per tant entenem que a la pràctica això queda solucionat entre cometes. De totes maneres, precisament per això, doncs, considerem que aquesta frase de les bases és innecessària i pot crear confusió i no garanteix, doncs, no dona la seguretat jurídica que entenem que haurien de donar les bases, i per això instàvem a que fes també la modificació eliminant únicament la part que diu mitjançant l'acceptació de les bases del concurs, perquè enteníem que amb la resta del redactat, doncs, quedava cobert i es complia amb els criteris que la PDeCAT demana. Ens consta que hi ha hagut la voluntat, doncs, d'intentar fer aquesta correcció perquè passés avui per ple, però que finalment, doncs, no ha estat possible. El que sí que creiem és que, com dic, és una esmena molt senzilla, que és només treure aquest apartat, i per això instem a que, doncs, en el proper ple es pugui fer una modificació general de totes les bases, ja que totes tenen aquesta redacció. Gràcies.
3: Gràcies. Regidores i tal,
4: per contestar. Sí, sí. Bé, cal recordar, com bé has esmentat, que l'objecte de l'expedient de la modificació concreta que portem avui del concurs de paradors nadalencs, senzillament són les quatre canvis que són, que bàsicament és el títol que canvia de concurs de paradors nadalencs a concurs de decoració nadalenca, més aviat per ampliar una mica el concepte, i que el concurs sigui més inclusiu perquè també les decoracions interiors dels nostres comerços siguin valorades. S'elimina el requisit de disposar de parador físic, com bé comentava, per facilitar això, no? un major nombre de comerços participants. S'actualitzen els criteris de valoració amb la incorporació de fotografies, vídeos explicatius i missatges de proposta presentada pels propis comerços, i es simplifica sobretot la gestió administrativa tant en la participació com en l'otorgament de previs, com bé ha comentat. Bé, aquests són bàsicament els canvis que es porten. Pel que fa, i pel que ja hem estat comentant aquest matí amb el portaveu d'Alternativa, en Raül, aquesta modificació que vostès qüestionen, donat que el mateix text de les bases ja estableix que la captació, l'ús i la difusió de la imatge només es podrà dur a terme quan aquest consentiment hagi estat manifestat de manera explícita en el moment de la inscripció, conseqüentment, des de serveis jurídics, la garantia ja amb el consentiment exprés, que queda assegurat tant jurídicament com en la redacció literal de les bases, com de facto, mitjançant el formulari d'inscripció amb un apartat específic, com vostè apuntava, que els hi he donat la captura perquè veguessin que hi ha apartats específics per a la persona participant on de manera lliure podrà marcar amb què vol i què no vol donar ús de les seves dades. Per tant, queda ja més que establerta el que és el que estableix també la llei de protecció de dades. En resum, és més una qüestió de percepció o interpretació tècnica que no pas una modificació en si, perquè jurídicament ja cobreix la part que vostès remarquen pel fet del compliment de la protecció de dades. I doncs la modificació que portem, com he dit, com que té l'objectiu bàsic de donar un concurs molt més obert, accessible i àgil i adaptat a una realitat del comerç actual que tenim a Brera, creiem que no s'ha de fer aquesta modificació, perquè precisament és el que ja he esmentat. I bé, per tal de seguir garantint aquesta participació del nostre comerç local i aquesta cohesió de la ciutadania, portem aquesta modificació en concret del que he esmentat. Gràcies.
3: Gràcies. Aclarir la intervenció. Ah, per acabar, sisplau, regidora, des d'Alternativa en Comú.
5: Sí, gràcies. Molt breument. Està bé, es pot executar les bases i la inscripció de manera correcta amb la redacció que hi ha, però també es pot fer malament. És a dir, la redacció actual entenem que permetria que per la simple acceptació de les bases d'un concurs ja s'estigués donant el consentiment explícit, perquè dona aquesta interpretació, perquè diu o mitjançant l'acceptació de les bases. Per això, doncs, creiem que no es compleixen els criteris de la PDeCAT, i creiem que simplement amb aquesta supressió, a la pràctica, en aquest cas, quedaria exactament igual i s'elimina qualsevol mena de dubte sobre la forma en la que s'ha de prestar aquest consentiment. Gràcies.
3: Algun aclariment, regidora? Sí.
4: Bé, ja ho he intentat expressar, no sé si no se m'ha entès suficientment bé, però ja Serveis Jurídics ja diu que està contemplant precisament aquesta manera explícita de poder donar accés a aquestes dades, i aquí, vostè mateixa ho ha dit, en el següent paràgraf ja ho especifica, que de manera explícita tu pots consentir a l'ús de les teves fotografies, veu, imatge, el que puguis facilitar, i bé, ja explícitament ja ho estan dient les bases. Ara, que la seva interpretació, les interpretacions són vàries, els jutges també tenen interpretacions de la llei vàries, i em sembla que també estem reduint aquesta aprovació a un recurs tècnic que potser que... a una interpretació tècnica que potser no val la pena valorar en aquest aspecte quan s'està complint jurídicament amb la llei de protecció de dades. Gràcies.
3: De fet, la interpretació que comenta la secretària fa explícitament expressa el que vostè està dient, o sigui que això es contempla directament aquí en el segon paràgraf, per tant, queda inclòs, no és objecte de veure si pot quedar inclòs.
5: No, és que potser no m'he explicat bé, o sigui, queda inclòs, en això estem d'acord. El que diu és acceptació explícita o mitjançant l'acceptació de les bases.
3: I després,
5: llavors, es fa correctament o no,
3: no.
5: Mitjançant l'acceptació de
3: però
5: les bases.
3: Però després, el que l'estem intentant aclarir és que després, diu, en qualsevol cas, la participació en el concurs comporta l'acceptació expressa de la captació, ús i difusió de la imatge de les persones participants, d'acord amb les finalitats informatives i o promocionals exposades anteriorment, sempre que aquest consentiment hagi manifestat de manera lliure i inequívoca en el moment de l'inscripció. Per tant, queda recollit.
5: Exacte. Per això dèiem que era qüestió d'eliminar aquesta... O sigui, no és que s'hagi d'afegir res, és eliminar aquesta o no, si és que, mitjançant si l'acceptació que ja queda, perquè no hi hagi...
3: Bueno, nosaltres entenem i el Servei Jurídic de l'Ajuntament entenen això, o sigui, que ja queda recollit explícitament tant i com conforma el text.
5: Vale. Bueno, nosaltres per aquest motiu, que entenem que no s'acaba d'ajustar del tot els criteris de la PDeCAT, no votarem a favor i ens abstindrem. Gràcies.
3: Vale. Passem a la votació, que tindrà els vots a favor del govern d'Esquerra, abstencions de la resta de grups. Continuem amb el tercer punt de l'hora del dia, que és els festius locals proposat pel següent any, pel 2027. Té la paraula la regidora també de Promoció Econòmica, Maite Novell.
4: Gràcies, alcalde. Bé, com venim fent els darrers anys, es porta en el ple de juliol l'aprovació dels festius locals per tal de poder fixar-los en el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat abans del 31 d'agost. I proposem el dilluns 17 de maig, que és festiu gairebé a 200 municipis, Martorell, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, El Prat, Barcelona, Esplugues o Collbató, per tal de facilitar la coherència territorial i la conciliació familiar. I també portem el dilluns 29 de juny, tenint en compte que, com tots els anys, és el nostre patró d'Abrera i és la festa major del nostre municipi. Gràcies.
3: Molt bé. Doncs sí, obrim un primer torn de paraula, en aquest cas des d'Alternativa en Comú, Iraida Dey, sisplau.
5: Sí, gràcies, alcalde. Nosaltres entenem doncs, que això s'ha treballat en consens amb escoles i comerços i no ens hi oposem. Ens sembla molt bé que es mantingui el 29 de juny perquè és Sant Pere i coincideix, bueno, és la festa major d'Abrera, però sí que volem reiterar una reflexió que fem cada any i és que nosaltres creiem que seria positiu que l'Ajuntament doncs, obrís un debat amb entitats, comerç i ciutadania sobre quin hauria de ser aquest segon festiu local i pensem doncs, que seria una bona oportunitat perquè aquest dia estigués vinculat algun esdeveniment o alguna tradició que identifiqui el conjunt del poble i que reforci el sentiment de comunitat. Com ja sabeu, Abrera té una vida associativa i cultural doncs, prou rica perquè un dels seus dies festius doncs, serveixi per posar-la en valor. De fet, haig de dir que en el debat intern que hem tingut Alternativa en Comú doncs, van sorgir diferents propostes que no tenim cap problema en compartir, com podria ser fer-ho coincidir amb la Fira dels Porrons, com hem dit altres vegades, o aprofitar per fer una festa major d'hivern que podria fins i tot coincidir per dir, amb Sant Ermengol o amb Sant Hilari, no? que també està vinculat al poble. Val a dir també que com que aquest és l'últim any en què aquest consistori fixa els festius locals abans de les properes eleccions municipals, doncs bueno, ens agradaria deixar això sobre la taula, com fem cada any, per reflexionar i que el nou consistori que sorgeixi de les urnes doncs, pugui posar en marxa aquest debat amb la ciutadania i crear una segona data assenyalada que estigui més vinculada amb el poble i no sigui tan general, que entenem que són 200 municipis els que fan el mateix festiu, però és una oportunitat que potser hauríem d'aprofitar. Gràcies.
3: Sí, regidora, sisplau.
4: Bé, com totes les propostes que sempre ens han comentat, des de l'equip de govern sempre s'ha valorat també l'opció de, com bé apuntava, de la Fira dels Porrons, perquè és una fira que ja ve consensuada i ve establerta en el nostre municipi. El problema és que en la Fira dels Porrons, per motius en la seva època de Covid o per motius X, s'han anat canviant les dates i no s'han fixat dates establertes. I ara portem ja 2 anys consecutius en què s'està fent quan toca, que és al final de setembre, la finalització de la barema, perquè té aquest sentit de la fira gastronòmica. I sí, ens ho hem plantejat, però creiem que, i com bé ha apuntat, donat que és l'últim any i que també, sobretot els comerços, el dilluns és un dia que per ells és un dia fluix i els hi sembla prou correcte el dilluns de Pasqua, com vostè apunta, doncs creiem que convenient que seguir com aquests 3 anys que hem fet. Igualment, val a dir que el dia 17 de maig també és el dia contra l'homofòbia, és el Dia Mundial de les Telecomunicacions, el Dia Mundial del Reciclatge i el Dia Mundial de la Hipertensió. Per tant, també es poden celebrar altres coses. Gràcies.
3: Molt bé, passem doncs a la votació d'aquest punt, que tindrà els vots a favor del govern Esquerra, abstencions del grup municipal de Vox i Alternativa en Comú. Continuem. En aquest cas, el quart punt de l'hora del dia, que és la proposta de ratificació de la cinquena modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027, de la paraula del regidor de Cultura, Francisco Sánchez.
6: Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y todas. Debido a una serie de imprevistos que ha sufrido la entidad este año y no ha llegado a tiempo, debido a este imprevisto no ha llegado a tiempo a presentar el proyecto de concurrencia competitiva, por ello presentamos este punto de modificación de las bases del plan estratégico para su aprobación. Con esta modificación lo que se pretende es que la asociación, en este caso la Asociación de Vecinos de Santa María de Vidalba, continúe representando los intereses de los vecinos del barrio y seguir promocionando las actividades de carácter social, cultural y patrimonial. Y en este sentido, la asociación desempeña también una tarea continuada en la organización y dinamización de actividades culturales en el barrio del Suro, contribuyendo a la preservación de las tradiciones locales, la participación de la ciudadanía y la cohesión social. Por ello, pedimos al Pleno la ratificación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para que la Asociación de Santa María de Vidalba y el Suro continúe con su labor de promocionar la cultura popular y tradicional, nuestro patrimonio y la cohesión social. Gracias.
3: Gracias. Un permiso de la palabra desde la Esquerra Republicana. Sala Roca, sisplau. Havia demanat vostè. Vale.
7: Il·lustre senyor alcalde, bé, amb aquesta modificació haguéssim esperat que ens atencés una miqueta a la implementació de les subvencions per concurrència competitiva. No és així. Ara sabem, no ho posa l'expedient, que és perquè la dita associació no havia arribat a temps, no?, per presentar-se. Tot i així, creiem que no és el camí que hauríem de seguir per aquells que ens senten, com per aquells que han tingut la deferència de venir presencialment a explicar-los que les subvencions per concurrència competitiva, que són aquelles que creiem que haurien de ser l'objectiu, són aquelles en què hi ha una convocatòria pública oberta a totes les entitats que compleixen un seguit de requeriments i que s'atorguen de manera objectiva seguint els principis d'igualtat d'oportunitats, transparència, objectivitat i no discriminació. Aquest procediment, segons l'article 22.1 de la llei 38/2003, general de subvencions, hauria de ser el procediment ordinari. I sabem que l'article 22.2 de la mateixa llei ja contempla concedir subvencions directes, que és la que s'atorga a aquesta entitat. Però aquest procediment només s'hauria d'aplicar en determinats supòsits, com són raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública. Ens comenten que és perquè no han tingut temps de presentar-se a la convocatòria ordinària, però la veritat és que veiem cert greuge comparatiu amb la resta d'associacions que fan un esforç, que igualment fan una tasca enorme també de cohesió del poble, i trobem que simplement, perquè pel motiu que sigui no s'han pogut presentar,

0: Republicana, seva portaveu, Sara Roca.
1: Gràcies. Dues aclaracions. El primer és que som plenament conscients que és legal, no ho hem dit en cap moment. El que sí que comentàvem és que l'expedient no quedava prou justificat ni acreditat. No s'acaba d'entendre, perquè si miraves el que és l'expedient, sí, l'informe ho justifica amb dues causes. I la primera és que existeix la voluntat política, que és un terme molt genèric. I la segona és que l'associació de veïns realitza una activitat de caràcter social, cultural i patrimonial. Sí? I jo podria afegir, bueno, com totes, no? Totes fan una tasca molt important al poble. I sabem que hi ha un problema en general a totes les entitats, perquè la gent avui en dia no es vol implicar, perquè falten mans, perquè tot és molt complicat, per la burocràcia. Tot això en som conscients, però també sabem que a la casa tenim, per sort, uns grandíssims professionals que sempre, sempre estan a disposició de les associacions, que la majoria de vegades les truquen i tot per dir que podeu començar a presentar les subvencions, que acompanyen, que ajuden en tot el procés. És per això que no enteníem aquesta distinció. Òbviament no volem perjudicar ni aquesta associació ni a cap. Sí? No és perquè sigui aquesta. Nosaltres no hem dit ni al barri, perquè és que no ens sembla rellevant que sigui un barri o un altre. Sí? El que trobem és que crea, doncs això, el que comentava, un greuge comparatiu amb la resta, sí? I que un fet sigui legal, com insistia, no significa que sigui moral ni desitjable. I com deia, insisteixo, ni tan sols just per les altres associacions o entitats que es preguntaran si és que la tasca que elles fan no és prou rellevant. Gràcies.
0: Sí, des d'Alternativa en Comú, seu segon torn de paraula, seu portaveu, Raül Montesinos.
2: Gràcies, alcalde. Mire, jo no crec que es tracti tant de conèixer o no conèixer les entitats i les associacions d'aquest municipi, però sí que estic d'acord amb vostè, no?, que tenen moltes dificultats, potser per fer, no?, proptar mitjançant concurrència competitiva, però potser l'Ajuntament sempre l'ha de fer costat. No es tracta tant de conèixer les associacions, sinó de fer-li costat. Fer-li costat, donar-li els mitjans, no?, i donar-li l'assessorament necessari perquè puguin optar a aquesta concurrència competitiva. Pense que aquest mecanisme, a més, augmenta la transparència, que jo crec que és molt important, i redueix el risc d'arbitrarietat i reforça la seguretat jurídica. Penso que vostès han d'intentar, perdoni, però vostès, l'Ajuntament hauria de millorar aquesta relació i donar tots els mitjans que pugui, o que estigui al seu abast, per poder facilitar que les associacions puguin concórrer a la subvenció mitjançant la concurrència competitiva. Només això. Gràcies.
0: Sí, regidor, per contestar.
3: No, para cerrar, ha quedado claro. Yo simplemente, es que parece que no ha quedado claro, yo lo vuelvo a repetir, si no lo he dicho en mi anterior intervención. Las entidades en este municipio están siempre acompañadas. No hay ninguna entidad que no esté acompañada. Desde el minuto uno, ya sea para una subvención a Diputación, a la Generalitat, al Estado Nacional, al Ayuntamiento de Abrera con concurrencia competitiva, siempre, siempre están acompañadas. Por eso comentaba lo de la dificultad. Dificultad a la hora de ir un poquito más allá, de ser un poco más ambicioso a nivel de subvenciones, por ejemplo, inclusive para hacer según qué proyecto, presentar cada proyecto, es una dificultad, pero acompañada siempre, desde el minuto uno, pero no de ahora. Hace muchos años, y aquí tenemos a Pilar, que muchos de vosotros conoceréis a Pilar Gutiérrez, y conocéis a Pilar Gutiérrez no como secretaria de alcaldía ahora, sino como era una persona referente que nos acompañaba. Cuando yo estaba al frente de una entidad, nos acompañaba a las entidades para poder justificar la subvención, simplemente para justificar la subvención, y nos acompañaba a todas y a todas. O sea que Utilizamos este mecanismo, hoy lo utilizamos para ayudar a una entidad, para ayudar a esta o ayudar a cualquier otra que la necesite. ¿Vale? Este mecanismo lo tenemos aquí para utilizarlo, no para abusar. Lo tenemos aquí para utilizarlo para ayudar, pero no para abusar. ¿Vale? O sea que, y acompañada siempre, eso que quede muy claro, que siempre, siempre a nivel técnico están acompañadas desde el área de servicio a las personas. Gracias.
0: Queda clar, molt bé, passem doncs a la votació. Tindrà els vots a favor del govern, grup municipal de Vox, abstencions, resta de grups. Passem doncs i continuem al punt cinquè, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit al pressupost general per l'exercici 26/07/26 pel crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Té la paraula la regidora de Serveis Econòmics, Maite Novell.
4: Gràcies, alcalde. Bé, aquesta modificació pressupostària respon a actuacions i execucions d'inversions prioritàries i inajornables en el servei d'esports. Per tal de garantir una planificació rigorosa i assegurar que es desenvolupin en criteris d'eficiència i sostenibilitat. Per crèdit extraordinari tenim la contractació d'estudis i l'assistència tècnica especialitzada de la viabilitat a les instal·lacions esportives, així com també la redacció de l'avantprojecte del futur camp de futbol 7 i l'avantprojecte d'ampliació del centre aquàtic municipal. Com a suplement de crèdit tenim les obres de condicionament i millora en les pistes i vestuaris del frontó i també es preveu la redacció del projecte dels camins de connexió per a vianants i bicicletes entre Abrera i Can Vilalba o els barris de Vilalba, així com el projecte del Gual d'Abrera que està integrat dins del projecte de Via Blava Llobregat de la Diputació de Barcelona. Gràcies.
0: Gràcies. Obrim un primer torn de paraula del grup municipal de Vox. El seu portaveu, Jaime Casino, sisplau.
5: Gràcies, senyor alcalde. Jaume Casino. El ayuntamiento, para explicar un poquito este punto para los que nos escuchan, el ayuntamiento quiere añadir 235.945 euros al presupuesto municipal de 2026 para financiar actuaciones que, según el gobierno, no pueden esperar al próximo ejercicio. ¿Y qué es lo que no puede esperar? El campo de fútbol 7, la ampliación del centro acuático y la asistencia técnica deportiva, entre otras muchas cosas. Yo creo, si me lo permiten, que lo que ha pasado aquí es lo siguiente. El pasado 10 de junio, Vox sube un vídeo a redes sociales denunciando la situación del gimnasio municipal, donde en muchas horas no se puede entrenar, donde se alcanzan temperaturas de incluso 30 grados y donde los vestuarios dan pena, incluso las instalaciones. Además, propusimos ampliar el gimnasio municipal, construir un nuevo pabellón, pistas de pádel y un campo de fútbol 7. Y un mes después, ha sido casualidad, viene corriendo el PSC a decir que va a estudiar la ampliación del gimnasio municipal y la construcción del campo de fútbol 7. Le damos gracias al PSC por reconocer lo que Vox exige. Gracias por darle esta victoria a Vox y por demostrar que cuando Vox presiona y denuncia lo que ocurre en el municipio, el PSC tiene que ir corriendo a solucionarlo. Muchas gracias, PSC. Y que sepan que aquí no gana Vox. Aquí ganan los vecinos, que serán los verdaderos beneficiados de todo esto. Porque eso es lo que queremos en Vox. Queremos defender la vida, mejorar la vida de los vecinos y los servicios de todos nuestros vecinos. Pero hay que destacar aquí una cosa muy importante. Antes que el PSC diga que esto ya estaba previsto, que siempre lo habían puesto en el presupuesto y que siempre han mirado por los ciudadanos, les voy a recordar a sus representantes que en ninguna de las 121 páginas del presupuesto, en ningún punto, en ninguna partida, estaba previsto un campo de fútbol 7, una ampliación del gimnasio municipal o incluso el proyecto Abrera Can Villalba. No existía. Parece ser que después de que Vox sube un vídeo, hostia, las necesidades vienen, ¿verdad? Así que gracias nuevamente por reconocer que la oposición de verdad sirve. Sirve para desmontar al gobierno municipal ruin que defiende la dejadez, presionar a los representantes políticos de las áreas correspondientes y proponer y demostrar que de verdad se puede producir un cambio de 360 grados en la gestión municipal. Un cambio basado en el sentido común, donde las familias, los vecinos y sus intereses están por encima de todo y de todos. Gracias.
0: Desde el grupo municipal, desde Esquerra Republicana, seva regidora Sara Roca.
1: Gràcies, il·lustríssim senyor alcalde. Bé, m'agradaria fer únicament una puntualització en referència a aquest punt. Amb aquesta modificació, encara que no sigui especialment quantiosa, tornem a fer una mossegada al romanent, una mossegadeta, si volem dir. Tenim uns comptes sanejats, sense deutes, però durant quant de temps? Perquè si seguim estirant més el braç que la màniga, aquesta situació canviarà ben aviat. No volem caure en el catastrofisme, ja saben que no és el nostre estil. Tampoc en la hipocresia. Som conscients que hem recolzat algunes d'aquestes modificacions quan creiem que és necessari i no tenim cap problema. Som conscients, com deia, que hem recolzat algunes d'aquestes modificacions, però sí creiem que ara estem en un punt d'inflexió en el que col·lectivament hauríem de repensar quins projectes haurien de tenir prioritat i de quina forma n'obtindríem el finançament. Som conscients que l'import total de la modificació que avui es tracta és només de 235.945, però també som conscients que aquesta modificació, conjuntament amb les que s'han anat aprovant, fa que haguem passat d'un romanent fa uns anys de més de 12 milions a un de 854.048 amb 88 cèntims, per ser més precisos. No és una crítica, de veritat que no és una crítica, ni a les modificacions ni al propi sistema, ja que entenem que el Reial Decret estableix l'excepcionalitat pels exercicis 2026-2027, no aplicant penalitzacions ni obligant a establir un pla econòmic financer als ajuntaments que incompleixin l'estabilitat o la regla de despesa per utilitzar el romanent de tresoreria per despeses generals. Però sí creiem que és un toc d'alerta que entre tots i totes ens hauríem de plantejar i per aquest motiu ens abstindrem. Gràcies.
0: Gràcies. Des d'Alternativa en Comú, el seu regidor José Andrés Martín, sisplau.
6: Gràcies, alcalde. Bona tarda a totes i tots. Mirin, el que avui es vota no és una modificació més del pressupost municipal. El que avui es vota és un pack de posicionaments polítics, alguns dels quals doncs, podem compartir i altres, evidentment, no. Estaríem d'acord, és clar, en reparar les pistes de frontó. Estaríem d'acord en realitzar un estudi per ampliar i millorar el nostre centre aquàtic, és clar. I fins i tot estaríem d'acord en estudiar quina seria la millor ubicació per a un nou camp de futbol 7, tenint en compte que la proposta d'Alternativa en Comú, la proposta electoral que vam presentar en 2023, era fer un camp de futbol 11 i un camp de futbol 7 als terrenys esportius de Sant Hilari a l'altra banda del riu. En tot això, podríem estar d'acord i ho poguéssim haver treballat si hi hagués hagut voluntat per part seva. Però, en tot cas, són estudis que ens donaran una informació valuosa i que, bueno, benvinguts siguin. Però, mirin, el que no pot ser i amb el que no podem estar d'acord és en el fet que vostès avui vulguin fer-nos empassar amb aquesta modificació pressupostària la redacció d'un projecte per construir un gual inundable, un pas inundable al riu Llobregat en el context del projecte Vies Blaves que impulsa la Diputació. Això representa un veritable canvi de model en relació a la connexió entre el nucli urbà i el barris del marge esquerre del riu, Sant Miquel, Sant Vilalba, Les Carpes, Santa Maria. Vostès avui, i s'ha de dir clarament, vostès avui fan esclatar pels aires un consens que venia de lluny i que nosaltres consideràvem, fins ara, consideràvem prou fort i prou establert. I per posar en context el que serà el nostre posicionament contrari en aquest punt, li vull recordar, senyor alcalde, que el desembre de 2009 1.143 veïnes i veïns d'Abrera van lliurar a l'Ajuntament una recollida de signatures demanant un nou pont diferent al de la B40, que connectés els barris del marge esquerre del riu amb el nucli d'Abrera. Una reivindicació que durant anys havia aparegut al programa electoral del PSC, però també als programes electorals de la resta dels partits progressistes que avui som aquí en aquest consistori. Aquesta demanda ciutadana històrica es va recollir en diversos posicionaments plenaris posteriors i li recordo, senyor Narro, li recordo, perquè tenim memòria i nosaltres hi érem, li recordo que vostè mateix, com a regidor de Territori i Medi Ambient, en el ple de data 27 de març de 2015, va presentar vostè al plenari una proposta de l'Associació Naturalista d'Abrera, d'ANDA, amb la que es donava suport a la construcció d'una passera per a vianants i bicicletes a través del riu Llobregat, descartant a la vegada la idea de construir un gual inundable. Aquella proposta es va aprovar per unanimitat. Més endavant, al ple de 28 de març de 2018, ja amb vostè com a alcalde, el ple de l'Ajuntament d'Abrera, una altra vegada per unanimitat, va reformar el compromís municipal amb la demanda de construcció d'una passera per a vianants i bicicletes al Llobregat, és a dir, d'un pont, un pont per a vianants i bicicletes al Llobregat, i va concretar de nou la seva oposició a la construcció d'un gual inundable. Fins i tot, senyor alcalde, la mateixa comunitat d'usuaris i usuàries d'aigües de la Cubeta d'Abrera, de la que vostè és president, ni més ni menys, també va demanar el 5 de juliol de 2019 a les al·legacions del projecte Vies Blaves que se substituís el gual inundable per un pont elevat. Llavors, aquest canvi de parer unilateral, por lo bajini, podríem dir, que és com ho han fet, sense comptar ni amb l'oposició ni amb ningú, és simplement demencial. Creu vostè que amb aquests precedents de consens al respecte de com vol i com no vol la ciutadania d'Abrera travessar el riu, poden venir aquí a demanar-nos que donem suport a la construcció d'un gual inundable, al qual tots i totes ens hem oposat en diverses ocasions, per perillós i per inadequat, i a sobre, fer-ho sense que nosaltres hi disposem de cap justificació tècnica o econòmica, més enllà del breu apunt que apareix al projecte Vies Blaves, en el qual es parla de que un pont, una passera, aniria més enllà del projecte. És que Diputació no està dient que no es pugui fer, està dient que els condicionants tècnics i econòmics no poden ser assumits pel projecte Vies Blaves. Ja està. Vostès estan traint el plenari amb aquest punt. Estan traint el plenari, i trair el plenari és trair a la ciutadania. I és d'una falta de coherència, com dèiem, brutal per part seva. Perquè, mirin, un gual inundable, un pas inundable, és, com dèiem, primerament, perillós. En un riu d'un cabal, un riu Llobregat, amb un cabal tan variable que pot augmentar molt el seu cabal en poques hores, i més enllà del que pugui dir la mesura estadística del període de retorn, que vostè comentava, senyor alcalde, a la comissió informativa. Seria qüestió de temps que algun dia una riuada s'emportés algú, a banda de que la nostra policia local, això s'ha de tenir també molt present, la nostra policia local quedaria hipotecada pel fet que hauria d'estar constantment pendent de tancar el pas pel gual per l'amenaça de crescudes. En segon lloc, un gual inundable no és adequat per una zona protegida com la zona Cepa Lic del Llobregat, al seu pas per Abrera, atès que aquest tipus de passos habitualment permeten el trànsit rodat, motoritzat, acumulen deixalles i acaben esdevenint una barrera artificial al riu. El propi estudi ambiental del Vies Blaves especifica que, i cito textual, la previsió de nous guals per creuar el riu modifica la dinàmica fluvial i canvia el comportament del riu en casos d'inundacions. Aquest impacte es considera sever, per la quantitat de guals previstos al llarg dels tres rius. Cabrera, hem de dir que van tres, ni més ni menys, que tres guals inundables. Ara estem parlant del gual de Can Vilalba, però van tres. Per tot això, vostè, senyor alcalde, el senyor alcalde, vostè ja ho sap, i tot i així, avui li demana vostè al plenari, ens demana què fem aquest gual inundable. que el paguem, no? I ens ho demanen de forma mig amagada, des que l'acord del ple no surt en lloc, no surt en lloc, que avui es vota un projecte de guàrdia inundable. Parlen de mobilitat sostenible, però no posen a l'acord de ple el que haurien de posar, que estem parlant del guàrdia inundable. Doncs no cola. I li torno a dir, senyor alcalde, amb aquest acord que vostès aprovaran amb traïdoria, estan renunciant al pont, estan renunciant a la passera que els nostres veïns i veïnes reclamen des de fa anys i que vostè també fa anys que prometien. És que vostès fa anys que ho prometien, això. Però no pateixin, perquè tot això nosaltres li explicarem. Haurem d'anar a explicar-li clarament als veïns i veïnes, especialment als veïns i veïnes de Sant Miquel, de Camilalba, de les Carpes, de Santa Maria. O es pensen vostès que una vegada fet el guàrdia inundable als tres que contempla el Vies Blaves, l'administració, en aquest cas la Diputació o Generalitat, entendrà que Abrera segueix necessitant una passera? No. Ja no es farà mai aquesta passera. I li hauran d'explicar també a la nostra policia local, les feines que hauran d'assumir a partir d'ara. Potser que facin una reunió amb la policia local de Martorell, per exemple, no? que s'expliqui, els expliquin lo agradable que és haver d'estar pendents constantment de les crescudes del riu Anoia. I a sobre, encara, una vegada dit tot això, encara resulta que és que ho hem de pagar nosaltres. O sigui, que això està al Vies Blaves i ho hem de pagar nosaltres. Sí, d'entrada, primer ho haurem de pagar nosaltres, la ciutadania. Haurem de pagar la redacció d'aquest projecte, que ja li hem dit que no volem. I ho han dit vosaltres, vostès també ho han dit, que no el volen. Però ara resulta que sí. Bueno, que després la Diputació assumeixi el cost d'aquest projecte, en tot cas, és una qüestió que ja es veurà més endavant. De moment, ens estan demanant que ho paguem nosaltres. En resum, des del 31 en Comú, diem novament no a aquest gual inundable i votarem en contra de cap partida pressupostària per construir-lo. Vostès, regidors i regidors del PSC, encara estan a temps de retirar aquest punt. Gràcies.
0: S'han comentat diferents temes, però per interpel·lar una miqueta l'al·lusió directa que s'ha fet de l'Alternativa en Comú i una miqueta construir la realitat, que, i permetin que li desmunti aquest alarmisme que vol imprimir en tot el que té a veure amb el, perquè de fet ha parlat de la paraula seguretat, que és un dels elements que potser ens preocupa moltíssim a nosaltres com a govern. Nosaltres hem defensat sempre que l'estudi que s'hagi de fet allà i que tot el que s'hagi de fer com a infraestructura que creu el riu, val, ha de ser un element que sigui durador en el temps i que entengui la natura de la seva ubicació i també el seu element estructural cap on funciona. Elements que també vostè obvia. Espero que també això també l'expliqui amb els veïns i veïnes de Vilalba si té ocasió de poder-se reunir amb ells ara que venen les eleccions. Mire, jo li explico clarament. L'estructura que es desenvolupa la conformen els tècnics, que jo crec que saben més que els 17 regidors i regidores que estem aquí, i els quals expliciten que una estructura de pont o de passera, una estructura de pont o de passera, per cert, com n'hi havia a mitjans del segle passat i que va sortir amb una baixada d'aigua per les aires. Vale? Això també suposo que també ho dirà o ho coneix, però jo l'explico, no pateixi. El riu Llobregat i el punt que té Abrera, tothom que coneixem l'explanada que tenim, no és com, per exemple, quan baixem cap a Martorell o cap a Martorell Sant Andreu de la Barca, que creuen damunt del riu uns ponts, unes estructures que està abocades amb un congost i que és molt fàcil, per la distància que tenen, abocar el riu, que treballa amb uns pilastres potser de 15 a 17 metres d'alçada. No seria el cas que en Abrera es pugui desenvolupar, perquè tots els que sabem aquí, tots sabem, i si no ho has d'explicar jo, que quan fiques un pont has de ficar també al lloc d'inici i al lloc de final una espècie d'aterratge. Això té un impacte brutal, té un impacte brutal i molt gran. Nosaltres el que fem és, primer, aprofitant un projecte de Vies Blaves, que per cert el seu partit va aprovar, en el pla directo, cal que li recordi que no, perquè s'ubiqui també en el sentit dels recolzaments que ha tingut aquest pla director al respecte, i va tindre l'abstenció d'Esquerra Republicana i Partit Socialista. Cal recordar-li també això. un cop s'instal·la aquest gual que comporta el camí de vies blaves, que l'Ajuntament va fer esmenes. Per què varen fer esmenes? Perquè era un camí que baixava del Llobregat cap al Prat sense contemplar la connexió dels barris de Vilalba i els barris d'Abrera no punxaven aquest camí. Nosaltres, l'Ajuntament d'Abrera, hem exigit que aquest camí que passa per Abrera o connecta els veïns i veïnes d'Abrera o realment no ens interessa com a camí, perquè no té cap utilitat. Sí pels veïns d'Aigua Samunt i Aigua Savall que vulguin interconnectar, però si no connecta els nostres veïns, per Abrera no té cap mena d'interès aquest camí. Com aconseguim, amb un camí, amb un projecte que està en fase d'aprovació, introduir la nostra modificació, passant per davant de projectes d'altres municipis. Com aconsegueix Abrera introduir el projecte de poder creuar el riu, el nucli urbà i els barris de Vilalba abans que ningú poble, introduint i dient volem fer aquest projecte i també la redacció d'un pla d'actuació específic, un PAE, que doni consistència, que faci un estudi ambiental d'implementació. Quin és l'element que menys impacta per poder creuar el riu amb màxima seguretat? I jo li dic, podem creuar el riu Llobregat els 365 dies a l'any? No, perquè n'hi ha aigües i baixades que no t'ho permetran. Què fem? Un pont com el de la B40? No, no es pot fer un pont així. No ens enganyem. Podem fer una estructura com uneix Olesa o Esparreguera, perdó, com unia Esparreguera i Olesa, que és l'estructura de la palanca, actualment en desús. Actualment potser porten 20 anys en desús. També puguem parlar de que és molt fàcil dir col·loquem una estructura, però nosaltres des de la responsabilitat, des de la informació, el que fem és estudiar de forma minuciosa i aquest projecte, el que encomanem avui al ple, és que donin peu a fer un projecte executiu, que és el que diu, què és el que hi pots fer i què és el que descarta. Però deixem tornar-li a dir, la tipologia de riu que tenim, la tipologia de terreny que tenim nosaltres al nostre municipi, que uneix, si fem un dibuix des del barri de Sant Hilari, és el més oest d'Abrera, amb els barris de Vilalba, n'hi ha una explanada molt gran i després el barri de Vilalba fa una pujada com un anfiteatre fins al castell de Voltrera. Això fa que n'hi ha una explanada molt gran i que quan s'obre la Baeix, l'embalç de la Baeix, que és el que ens dona a nosaltres el cabdal d'aigua, per cert, no es fa amb hora sense avisar. A nosaltres tenim un registre i un programa que ens avisa i que diu, i per cert, la policia local està més que preparada i disposada per actuar quan toqui, però n'hi ha uns sistemes que s'utilitzen en molts guards de novedosos, de tecnologia avançada, que ja limiten i que ja indiquen quan és possible o no possible creuar el riu en aquest àmbit de forma segura, que és el que ens preocupa a nosaltres. A més, de forma integrada, però és que a més, en aquest gual inundable que tindrà una amplada prou gran, si malauradament algú veí o alguna veïna del barri de Vilalba té una urgència mèdica, podrà passar una ambulància per allà o podrà passar la policia com un servei d'urgència i d'emergència per atendre aquesta necessitat. Això també ho garantim. Una passera no t'ho garanteix. Això no t'ho recomanen i no t'ho garanteix. Per tal que pugui una passera aguantar el pes d'una ambulància o d'un servei d'urgència o d'emergència, ha de tindre unes estructures que ja no parlem d'una passera, ja parlem d'una estructura, d'un pont molt més forta que tindria un impacte per sempre, com a mínim, la seva estructura que quedaria allà. Parlaven del finançament, sí, al final això, quin cost tindrà pels veïns d'Abrera? Doncs ho pagarà la Diputació de Barcelona, que ha tingut a bé introduir dintre del seu projecte només la fase abrerenca per tal de poder connectar els barris de Vilalba i que quan es desenvolupi, parlo de l'any 2031-2032, tot el recorregut del camí que baixa, diguem, des de Castellà de Nuc cap al Prat, o en aquest cas cap al pont del Diable, que és de Martorell, i per cert, també de Castellbisbal, caldria doncs punxar en aquests camins existents. El que fem nosaltres, el que hem aconseguit nosaltres, és avançar-nos des de la pressió, des de la negociació, des de la possibilitat, i poder-lo fer aquest any, valia perquè la Diputació de Barcelona té tancats els pressupostos, és nosaltres avancem aquest estudi i sobretot la redacció d'aquest PAE, que és qui sustenta i diu la viabilitat d'aquest camí. Serà un camí formigonat, un camí segur, on tothom no només podrem caminar, sinó també anar amb bici. I si plou, evacuar l'aigua i es podrà continuar fent. I si n'hi ha una crescuda, que això és molt important i tots els que visitem el riu d'Abrera ho sabem, quan hi ha una crescuda, per la tipologia de riu, arrossega canyes, arrossega plàstic, arrossega moltes coses. Què succeeix? I em detenc aquí. Què succeeix en aquell moment? Si tenim un gual inundable, passa per sobre. Està tancat, però passa per sobre. I al dia següent, si no plou, tornem a utilitzar-lo amb plenes garanties. Ho tornem a utilitzar amb plenes garanties. Si tenim una passera que pot mermar la seva estructura, no cal dir, tots coneixem, que amb episodis de crescuda van entendre que lamentar tràgicament al nostre municipi 4 víctimes mortals. Ho recordo, 4 víctimes mortals. 2 veïns d'Esparreguera i 2 agents de la Guàrdia Civil que van morir al nostre municipi per tal, uns per un accident a l'hora que es va enfonsar el pont i els altres en comissió de les seves tasques per tal d'aconseguir rescabalar els cossos. 4 persones com a víctima per un pont i una estructura, per cert. Va quedar segura el pont que es va fer a mitjans de segle i el pont nou va ser el que va desfalcar i va caure. Els elements, l'experiència més que sobrada de la Diputació de Barcelona, i només cal anar aigua savall. N'hi ha un gol inundable que creua entre Molins de Rei, que connecta amb Sant Vicent dels Horts, i un altre a Pallejà. Això vol dir que aquests camins, amb una densitat per població, perquè són molt més grans aquests pobles, molt més gran que la que tenim nosaltres. No juguem amb la seguretat. Jo no vull jugar amb la seguretat dels veïns i veïnes que han de creuar, perquè sóc molt conscient que aquí aniran els nostres nens i nenes quan vagin a estudiar i tornin a l'institut, a la biblioteca, o tinguin, socialitzin amb els nostres veïns i veïnes. Nosaltres anem amb la solució que quan es pugui creuar es faci de forma segura. No podem jugar. Insisteixo, el nostre riu, cada cop que té un cabdal d'aigua superior al que té els seus meandres, capacitat de poder recollir, arrossega canya, arrossega elements perquè ve d'aigües amunt i l'esplanada que tenim nosaltres som un element depositari d'aquesta situació. Nosaltres no ens anirem a uns llocs de risc perquè per nosaltres això és prioritari. I això no ho dic jo, això ho diuen els tècnics que, parlant amb ells, ens diuen: si volem tindre una estructura que asseguri amb una garantia molt, no total, però sí molt robusta, la connexió dels dos barris, hauríem d'anar, per cert, a la ja existent rotonda d'accés del barri de Can Vilalba, fins a la rotonda, si fem una miqueta d'imaginari, que n'hi ha passat al camp de futbol, per sobre de la via. Hauríem de fer una estructura que fos i que hagués d'agafar aquesta fletxa, que és la distància entre dos punts que aglutina una estructura que creua un agent fluvial, per tal de poder-lo aconseguir. Però jo crec que no podem parlar aquí de trair, no podem parlar de banalitzar, aquí el que parlem és de responsabilitat, el que parlem és treballar per obtindre recursos pels nostres veïns i veïnes, i sobretot la paraula seguretat, aquest Ajuntament no renuncia en cap cas. En cap cas. Nosaltres no jugarem a dir, bueno, segons què, ho farem d'una forma. No, jo no penso renunciar. I si a més, una ambulància o la policia local que estarà a l'altra banda i podria arribar en 4 minuts i mig, podria apropar-se i tot plegat, jo no renuncio a això. Jo no renunciaré a aquest àmbit. I amb una passera no m'ho garanteixen. I després d'una troncada d'aigua, que ja tots sabem com baixa l'aigua, quan baixa, no avisa i trona, poden quedar molt malmès les estructures. Ara, si ho comencem a reforçar estructures, si fem minipons invasius i de dubtosa seguretat, aquest Ajuntament, jo sempre vetjaré per la millor infraestructura que aporti millor seguretat i, per altra banda, també vetjaré per aconseguir tots els recursos que no tinguin impacte amb els nostres veïns. I d'aquestes tres, dues premisses ja s'han complert. Perquè això ho farà. I si nosaltres ho volíem fer ara perquè tenim un interès especial en que es faci un pla d'acció especial, perquè si no ho fem ara, això cavalgaria el 2027 i més enllà, el que fem nosaltres és consolidar-lo en aquest àmbit. O sigui, dir que parlar en aquests termes d'un projecte tan necessari, i a més jo sempre que he parlat amb molts veïns i veïnes de Vilalba, avui presents alguns d'ells en aquesta sessió plenària, sempre m'han dit: alcalde, jo no li crec perquè això s'ha escoltat sempre, ja, però jo no és que ho he dit. Vostè parlava del 2007 que s'havia compromès o 2009 que s'havien dit. Jo puc parlar de que em va arribar fa molts anys aquest projecte damunt de la mà, jo vaig dir: ui, aquí falta molt per treballar. Miro en general, regidor, disculpi. Però el que vinc a dir és això, o sigui, al final que hem de parlar, penso, amb aquesta rigorositat quan parlem en termes de seguretat. Jo crec que parlar d'una altra forma amb aquest projecte, parlem d'oportunisme. Permetim que ho digui així, però ho has de dir perquè, insisteixo, els tècnics de Diputació són tècnics de prestigi que porten 1.500 quilòmetres de carreteres i vials, que porten moltes infraestructures vials i van aprovar i desenvolupen el pla director de les vies blaves, que no només això, sinó que també forma i treballa de forma conjunta l'àrea metropolitana de Barcelona, que disposa dels seus tècnics mitjançant Barcelona Regional per tal de fer els anàlisis i les validacions adients. I això és com nosaltres entenem que hem de treballar. Permetin que li digui que no estic en disposició d'acceptar el que estava dient en termes de tradició i ficar-li molta emoció i molta estoïcisme amb el seu relat, però la realitat és molt tossuda, la realitat és la veritat. I la realitat és el camí, quan es sigui practicable sempre serà segur. I la seva execució, per la seva solidesa i el seu comportament, permetrà que circulin vehicles d'emergència. I això per mi és vital en el temps que tenim. Això per mi, jo no puc renunciar a això, ni renunciaré, però ho farem seguretat. Que n'hi ha moments que no es podrà utilitzar perquè el riu Llobregat, i amb la natura, el que hem de fer són aliances, no podem contrarrestar ni reconduir-la, no anem a escenaris pintorescos, anem a treballar de veritat. I nosaltres ho farem de la mà dels especialistes. I si a més tenim la possibilitat, com és el cas, de que vindrà subvencionat per la Diputació de Barcelona, doncs jo li dic que nosaltres no perdrem aquesta opció. Això vol dir que l'Ajuntament, que un cop ho faci, se n'oblidi? Això és tant com dir que quan l'Ajuntament fa 25 anys, o potser 30, va ficar fanals, renunciava a fer qualsevol canvi. I nosaltres fa 4 anys vam canviar tots els fanals del poble a LED. Per tant, nosaltres sempre estarem immanents a incorporar nova i millor tecnologia, insisteixo, que es tingui a mà resoldre, millorar, anticipar-nos als problemes de seguretat, de problemes d'emergències que puguin sorgir en un nucli tan poblat com són els barris de Vilalba. Això ho tinc molt clar i amb això hi treballem i conjuntament seguint les prescripcions que tenim, en aquest cas, des de la Diputació de Barcelona, que, insisteixo, és una institució amb una capacitat tècnica completament contrastada i crec que no la podem posar en aquest sentit en dubte. Jo només volia parlar d'aquesta interpel·lació, ara obrirem la regidora si vol interpel·lar a les altres apreciacions que heu fet i continuem la ronda de treball. Ho he fet per interpel·lació directa a la meva persona. Sisplau, regidora.
4: Bé, ja, a més, no es pot ampliar el projecte de la Via Blava, i més amb el seu coneixement, alcalde, així que poc puc dir d'aquest projecte, però sí que en resposta al senyor Jaume, malgrat alguns els hi pesi o fins i tot menteixen en les accions i actuacions de l'equip de govern, les inversions que es porten avui no són més que el fruit de previsió, de treball, d'adaptació als canvis que succeeixen en el municipi. I no són abans projectes que són fets perquè ara apeteix o ara no apeteix, són estudiats. Com bé ha comentat l'alcalde, per responsabilitat, l'equip de govern reprèn o emprèn les accions o els avantprojectes o els estudis pertinents per fer d'una manera segura i una manera responsable, eficient, sostenible i perquè també la ciutadania pugui gaudir de totes les instal·lacions i els edificis municipals, encara que també s'ha de preveure que les inversions no quedin oblidades, perquè podem fer un camp de futbol, però potser aquest camp de futbol no sigui utilitzat. Per tant, les coses, aquest equip de govern les fa quan han estat estudiades, quan han estat treballades, quan han estat consensuades també amb entitats, amb els veïns. Per tant, perdoni que discrepi totalment, perquè en aquests moments s'està, crec que no està donant honor a la veritat, perquè creiem que l'equip de govern, de manera responsable, està portant a duent aquests avantprojectes ja en la modificació quan toca. Gràcies.
0: Obrim un segon torn de paraula des del grup municipal de Vox. Jaume Casino, sisplau.
7: Gràcies, senyor alcalde. Bueno, lo primero a destacar que mientras otros dicen pues estamos de acuerdo con algunas iniciativas, otras no, tranquilos que en Vox estamos de acuerdo con todas las iniciativas. Creemos que todas las iniciativas son válidas, que mejorar la vida de los vecinos, independientemente de que la presente el PSC, ¿qué más da? Si no tiene ideología. Esto, lo que hace Vox hoy, es gestión municipal. Otros hacen gestión sectaria. Nos da igual. Todas son válidas, todas son necesarias para mejorar la vida de los vecinos. Aquí también hay que destacar una cosa. Vaya casualidad que cuando quedan 10 meses para las elecciones. Esto el PSOE nos tiene muy acostumbrado, ¿no? Dejamos los 4 años olvidado el pueblo y cuando quedan unos pocos meses para las elecciones siempre obra, obra, obra. Algunos nos engañan. Tampoco engañar porque la mayoría no es que vayamos a gastar 235.000 euros en construir todo eso. Vamos a gastar 235.000 euros para, en la mayoría de casos, estudiar o financiar un estudio. Que es muy diferente, sí, lo ponen en los documentos. lo ponen los documentos. Yo le voy a repetir, voy a dar soporte y vamos a votar que sí, desde el Grupo Municipal de Vox. Pero le voy a repetir, se agradecería que igual que hace Vox, porque Vox no mira ni por las derechas, ni por la ultraderecha, ni por nada. Mira por los vecinos de Abrera. Y si esta iniciativa va para mejorar los vecinos de Abrera, por supuesto que vamos a votar que sí. Espero que al revés también lo hagáis. Algunos dicen que es peligroso una construcción para unir Abrera y Can Villalba o las urbanizaciones. Yo creo que no es peligroso, es espléndido. Es espléndido porque, por poner un ejemplo, muchos padres y madres que trabajan de sol a sol, que salen de su casa a las 6 de la mañana y vuelven a las 7 o 8 de la tarde, no pueden llevar a sus hijos a las extraescolares, no pueden llevar a su hijo al colegio. Pues yo creo que este puente o esta construcción puede facilitar la vida a estas personas, a estos jóvenes. Por supuesto, pasar a la policía, como vemos que Can Villalba está dejado a la mano de Dios, donde hay robos en Can Villalba y la policía no llega. No llega porque no quieren, no llegan porque no tienen medios y porque está muy lejos, porque faltan agentes de la policía local. Cuando llama una ambulancia, exactamente lo mismo, no llega porque faltan medios para acceder más rápido, y los vecinos de Can Villalba van a facilitar y van a agradecer esto. Algunos dicen que es peligroso por si sube el caudal del río, si pasan materiales del río, naturales. Hay una solución muy fácil, se construye una presa, ¿no? Le recuerdo que en Abrera gobierna el Partido Socialista. En el Consejo Comarcal gobierna el Partido Socialista, Esquerra Republicana y Alternativa en Comú. En la Generalitat de Cataluña gobierna el PSC, apoyado y financiado los presupuestos y todas las normativas, todas por Esquerra Republicana y por Alternativa en Comú. En el Gobierno de España gobierna el Partido Socialista con ministros y en coalición con Alternativa en Comú. Por si alguien se ha olvidado, Alternativa en Comú es Sumar Podemos. Y con el apoyo de Esquerra Republicana. Pues es muy fácil, construyen una presa y no habrá un caudal tan alto. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que el Partido Socialista y toda la izquierda están en contra de las presas. ¿Por qué? Por su fanatismo climático y porque hace 60, 70, 80 años las inventó una persona que se llama Franco. Y como las inventó Franco, pues ya las presas no sirven de nada. Pues ya no las quieren. Pues sí, mira, una presa facilitaría la construcción de este puente y facilitaría la vida a los ciudadanos, la verdad. Se lo recomiendo. Pero para seguir con quien ha presentado la iniciativa, con el Partido Socialista, ustedes dicen que es adaptación, bueno, que han estado estudiadas, pero le vuelvo a repetir, el presupuesto de 2026, 121 páginas, más de 200 medidas, más de 300 puntos, y ninguna pone nada de esto. Entonces, y luego dicen que es... Porque claro, están estudiando la adaptación, las necesidades... Ah, parece ser que ahora de repente las necesidades del gimnasio municipal que Vox lleva denunciando 3 años han aparecido. Les recuerdo, no sé si usted transita, los de Vox sí, los de Vox vamos a la sanidad pública, vamos a los servicios públicos y estamos en las calles de Abrera, en los bares, en los comercios, y sabemos las preocupaciones. Y yo les recuerdo que el gimnasio municipal tenía un cartelito que ponía 76 personas de aforo. Después ponía, de repente, se lo prometo, un día llegué y ponía 136. Hostia, 136 y no se amplía ninguna pared. Esto es impresionante, no sé cómo la magia socialista. Entonces, esto de que adaptación, necesidades, estas necesidades siempre han estado. Ustedes llevan desde el principio de la democracia gobernando. El puente para unir Can Villalba y las urbanizaciones con el núcleo urbano llevan prometiéndolo años, no años, legislaturas. Entonces, le voy a repetir, quedan 10 meses para las elecciones y lo que mejor se le da al Partido Socialista es cuando quedan pocos meses para las elecciones, hay que hacer obras y hay que proponer cosas, a ver si se cumplen. Pero mira, le voy a detallar, ya que nuestros vídeos funcionan, las cosas que los vecinos exigen y también necesitan. Un bus escolar que funcione sin retrasos ni incidencias en Can Villalba. Que se acaben las obras de la nueva instalación de Can Villalba, la instalación de agua. Llevan 8 meses y no finalizan. Y es un barrizal y no está asfaltado. Una obra un poco chapucera. Arreglar, rehabilitar y modernizar todas las calles de Abrera que están en una situación precaria. Tenemos un municipio dejado de la mano de Dios, antiguo, no está modernizado. Vemos otros municipios de alrededor como tienen una rambla espléndida, una rambla moderna. Abrera tiene las mismas calles que hace 15 años. 15 años o más. Que haya más seguridad, más agentes de la policía local, más herramientas para nuestros agentes y cámaras de videovigilancia. Que no roben la moto a los vecinos o el coche, o que no sufran un robo de nuestros vecinos y no pasa absolutamente nada. Por cierto, ya me han informado que ayer hubo un robo en la calle Rosales número 33. No sé si el ayuntamiento hará algo. Que exista, también piden, exigen los vecinos que denunciamos en nuestros vídeos, que exista una buena accesibilidad en nuestras calles para las personas con movilidad reducida, porque es espléndido. Vamos por Abrera, por Pasos de Cebra, y en medio hay una farola. Pues no sé, la persona que vaya con el carrito de bebé, la persona que vaya en silla de ruedas, no sé cómo va a transitar. Que tengamos un servicio de pediatría que no esté tan alejado, en la otra punta del municipio, y que además disponga de un aire acondicionado en condiciones, porque vamos, según la que estaba trabajando ahí, estaba roto, y si estaba roto, o si era el que estaba, yo creo que era el que estaba, y la sustitución era unos simples ventiladores. Pues explíquele a los padres que van con su criatura de meses, de un año o dos, cómo tienen que pasar esas altas temperaturas. Que se modernicen y arreglen todas las calles, ya no solo que se encuentre en nuestro municipio, sino que se encuentre también en las urbanizaciones. Vemos Can Villalba precaria, vemos Santa María, vemos Las Carpas. También son importantes urbanizaciones, que algunos de aquí lo saben bien, que la conocen bien, las tienen abandonadas. Que no suban los impuestos a los vecinos, porque las familias no llegan a final de mes. Que vemos cómo en el verano no pueden pagar el simple aire acondicionado y tienen que ir corriendo a comprarse un ventilador en cualquier tienda rápida porque no pueden pagar la factura de la luz. Que se arreglen los vestuarios del campo de fútbol municipal, porque dan pena, incluso con goteras. Incluso los vecinos reclaman una cosa tan sencilla como la prioridad nacional. Para quienes viven aquí, contribuyen aquí, trabajan aquí y ven cómo la administración les deniega las ayudas sociales, las ayudas a la vivienda, mientras otros, que normalmente vienen con velo, eso sí, rápido y corriendo para la administración. Todo esto son los vídeos de los últimos dos meses. Así que, representantes del PSC, aquí tienen trabajo para ir corriendo, como han hecho con hoy, con aquello que les ha interesado. Porque de lo que he dicho, nada, pero nada, que es lo que exige Vox y exigen los vecinos, es de ultraderecha, ni es franquista, ni es ni de derechas, ni es machistas. Son cosas de sentido común que defiende Vox desde el primer día y que necesitan los vecinos. Y por último, y con esto acabo, nosotros no decimos mentiras. Lo que quieren muchos vecinos, padres y madres, es que la valla de Benlloc se sustituya por otra que impide la visibilidad y accesibilidad con sus hijos, con los menores. Además, sí es cierto que se produjo un incidente donde un individuo se sacó su miembro y se empezó a masturbar mirando a unos niños. Porque esto es lo que denuncian padres y monitores del colegio. Y si no, mire esa cámara y diga que exactamente lo que acabo de decir es mentira. Porque en la misma publicación, comunicado que soltó el ayuntamiento, el Partido Socialista, es falso. Es que más, esos comentarios dicen propios padres que es verdad, que quieren una valla nueva donde se le reste accesibilidad y visibilidad. Usted me puede llamar a mí mentiroso, pero a los padres no. Eso denlo claro. Gracias.
0: Muy bien. Desde Alternativa en Común, Sara Roca, desde Esquerra Republicana, gracias.
1: Moltes gràcies. Bé, retornant al tema que ens ocupa, simplement ressaltar que nosaltres no discutim ni la idoneïtat ni l'oportunitat, sobretot respecte a l'estudi de la passera, però ens sentim obligats moralment a abstindre'ns en aquesta votació per la inquietud que davant qualsevol davallada en la recaptació o urgència s'hagi de saldar amb un crèdit perquè l'escàs romanent no ens permeti fer-hi front, escàs en relació al que havíem tingut, òbviament. I simplement fer una última puntualització i recomanar que la gent desconfiï de tot aquell que digui que no té una visió política, perquè dir que no tens una visió política també és tenir una determinada visió política, com deia el grup Skank Canancy, yes, it's fucking political. Gràcies.
0: Moltes gràcies, regidora. Des d'Alternativa en Comú, seu regidor José Andrés Martín, sisplau.
6: Gràcies, senyor alcalde. Bé, haig d'agrair al senyor Casino doncs, la incorporació d'aquest punt.
7: Senyor alcalde, alusión, no, creo que lo tenga en cuenta. Porque no hace falta
0: que me indique como yo.
7: Cuando yo lo hago, usted lo hace, me lo dice.
0: Insisto, no me interpele.
7: Quiero una réplica luego.
0: Siga, por favor, sin hacer alusiones, si es posible, para que luego no genere otro derecho de... Se puede hacer sin generar luego un derecho por alusiones, por favor.
6: Bueno, les al·lusions es poden fer, és veritat, provoquen el que provoquen, però es poden fer, i jo li agraeixo al regidor de Vox doncs, la incorporació d'aquest punt d'humor, no?, amb el tema de fer una presa a Abrera. És una ocurrència, no?, és impressionant. Li haurem de dir als veïns i veïnes d'Olesa que potser queden una mica, no?, sota l'aigua, però bueno, però no està, és una ocurrència. I també ja s'ha superat amb aquesta qüestió de que les preses les va inventar Franco, no? Això ja és el més humorístic que jo he escoltat en aquest plenari, perquè de preses es feien ja a Jordània en el 3000 abans de Crist, i abans d'ells ja les feien els castors, no?, que les han fet tota la vida. Però bueno, això m'ha servit per baixar aquest punt, podríem dir, vehement o massa vehement de la meva intervenció. Jo suposo que s'ha notat la nostra indignació, potser m'he passat una mica. En tot cas, bueno, ha sigut una intervenció fruit del nostre malestar, no? Perquè miri, senyor alcalde, doncs és que és al·lucinant que avui estiguem aquí discutint, no?, i segurament s'aprovarà, fer una cosa que és la contrària a la que aquest plenari durant molts anys volia, que era un gual inundable a sobre apte pel trànsit motoritzat, com vostè acaba de dir. És que és just el contrari del que nosaltres volíem. I miri, nosaltres no posem, som polítics, no som tècnics, i no posem, no qüestionem el criteri tècnic dels tècnics de Diputació. No és això. Tot i que li haig de tornar a insistir en que Diputació no està dient que no es pugui fer una passera, un pont a Abrera, que de fet tenim ponts per a vianants aigües amunt d'Abrera i aigües avall, com també vostè ha dit. O sigui que el problema és, no, el problema és un problema principalment econòmic. Diputació no contempla en el seu projecte aquesta despesa. És el que ve a dir en els documents. Per cert, el document de Vies Blaves, que té milers de pàgines. Milers. Vale. En qualsevol cas, si vostès disposaven d'informació tècnica suficient com per posar en qüestió aquest consens que ja teníem acordat des de fa molts anys, i en el que pensàvem, tots ho pensàvem, que anàvem de la mà amb vostès, el que hauríem d'haver fet abans d'arribar aquí i per lo bajini, com hem dit abans, intentar colar-nos això, era convocar-nos i dir-nos: ei, gent d'Alternativa en Comú, resulta que tenim aquests estudis tècnics a sobre de la taula, tècnics i econòmics. I llavors, amb temps i forma, doncs treballar-ho. Perquè, a més, els he de dir, no fa massa temps, fa uns mesos només, nosaltres vam demanar a aquest ajuntament, a aquest equip de govern via instància, si disposaven d'alguna informació al respecte del cost, per exemple, de la passera. La resposta va ser que no. Bueno, vale. Llavors, les formes no són les adequades. I és el que li diem. No estem posant aquí en qüestió el criteri tècnic, no. El que estem posant en qüestió és les formes amb les que s'han fet les coses. Ha parlat, i em sembla bastant desafortunat el seu comentari, ha parlat de les quatre vides del pont que va caure a Magarola. Per què va caure aquell pont? Aquell pont va caure perquè estava mal construït. Aquell pont va caure perquè estava mal construït. Va caure el pont nou i va aguantar sobradament el pont vell. Bueno, llavors, no barregem coses, perquè tots pensem, ens posicionem en el benentès que una passera a Abrera es faria ben feta, no? Perquè no ens podem posar d'una altra manera. Com li deia, s'ha trencat un consens i s'ha trencat una forma de fer que fins ara estava funcionant. I jo no sé si nosaltres no sabem si és perquè ja s'aproven les eleccions o què, però es van trencant coses, no? I quan es van trencant coses, després sempre costa més. Sempre costa més. I a nosaltres ens hauria agradat, doncs, perquè sempre estem a disposició, treballar les coses en temps. Vostès ens presenten aquí uns projectes que li hem dit al principi que podem compartir. No, ens presenten uns projectes, tal qual... Vale, doncs parlem-ho. Segurament s'haurien portat un vot favorable i no un vot en contra. Però vostès fan les coses doncs, com les fan. I ja els hi diem, no ens veuran mai votant a favor.

jo crec que és que falta dir de pèl, perquè parlar d'això només és tècnicament inviable, és parlar per parlar i està molt bé, queda molt bé, però al final s'ha de tindre una rigorositat i la rigorositat i la legitimitat per parlar-ne es guanya, no? I de moment la que s'ha fet referència amb aquesta no ha sigut el cas. El regidor que ha manifestat que feia un vídeo i que el PSC actua directament davant d'aquesta reacció. Jo crec que hem de tindre memòria. Sé que sí que és cert que m'estic anant a fa dos anys, fa al ple del juliol del 2024, fa justament dos anys, vostè es va abstenir amb una modificació de pressupost que va aprovar aquest Ajuntament amb 10 vots a favor i 7 abstencions, la qual incluïa l'estudi de la zona esportiva. L'estudi de la zona esportiva que determinava fa dos anys, que determinava les possibles necessitats que n'hi ha. Aquest estudi que es continua fent, que es continua treballant, de fet una partida és la que avui també portem a terme, determina ja fa dos anys, juliol 2024, no fa un mes, fa dos anys, ja determinava de quina forma es podia treballar i visibilitzar una sèrie d'equipaments, uns, i algun cop ha tingut a bé comentar-ho des d'Alternativa en Comú, alguns equipaments que estan amb l'ARE, doncs genera molta escepticisme de poder-los treballar, ja que aquest projecte d'anàlisi, és un projecte d'anàlisi, diu també i contempla aquesta singularitat i el camí A i el camí B. El camí A diu contemplant com es pot regular i el camí B, doncs, desentendre's una miqueta d'aquest àmbit, no? El que estem fent avui és dotar de més contingut aquest projecte que llevarem a aprovar la seva modificació pressupostària al juliol 2024, o sigui, ara atorgar-se autoritzacions o autories respecte al que és el que necessita el municipi, cap ni una. Ja et dic, li fa dos anys i a més va tindre el vot, l'abstenció per part del vostre grup municipal. Per tant, nosaltres teníem molt clar cap on havia de treballar, no teníem molt clar què és el que s'havia de fer, però aquest estudi ja comença a dictaminar que hem d'anar per aquesta tipologia d'ampliació. Aquesta tipologia d'ampliació s'ha de dotar de més partida econòmica perquè hem de fer ja un avantprojecte que doti de contingut específic per tal de, si nosaltres dotem ara d'aquesta possibilitat, el nou consistori que esdevingui del 2027 podrà optar dintre de les subvencions que pot tindre el PGI de Diputació o el PUOS de la Generalitat i tal, una quantitat econòmica molt potent per tal de poder assumir aquestes inversions, no amb recursos propis, sinó ja amb recursos que tenen aquestes institucions preparades i engestides ja de cara al 2027, com cada cop que es fa un inici de mandat. Per tal de que puguem tindre projectes. Tot un ventall de projectes que estem fent. Per què els fem? Perquè si tenim projectes i estudiem aquests projectes que són necessitat dels municipis, del municipi i dels nostres veïns, com pot ser, per exemple, un element que també ha comentat, i ho has de dir, Alternativa en Comú en els consells escolars municipals, la climatització de les escoles, doncs el que estem fent és ara, m'avanço, a finals d'aquest mes, potser a l'agost o a principis de setembre, disposarem dels projectes d'aerotèrmia per als nostres centres municipals. Per què els podem impulsar? Perquè tenim plaques fotovoltaiques que poden alimentar aquest sistema. Per cert, regidor José Andrés i bueno, tot el grup municipal d'Alternativa en Comú li presentarem, treballarem conjuntament aquesta proposta per tal de veure com, quin efecte pot tindre i compartir les expectatives que pot tindre de cara al nostre municipi i a les tres escoles, o abans ja. I això és un projecte que es va encomanar, no vull enganyar, em sembla que a mitjans de gener, febrer, ja està acabant-se. Per què? Ara dient, sembla que corre, no. Perquè això quan s'acabi i surtin línies de la subvenció, programes específics, el que diem programes sectorials, tinguem possibilitat, com hem tingut fa un mes i mig, de presentar-nos i en aquest cas d'aconseguir projectes pel nostre municipi. Això és el que s'ha de fer. Si tu no tens projectes, no pots participar-hi, amics. Que nosaltres tenim una informació com a Abrera privilegiada respecte als projectes que fa la Diputació, és cert. Per tant, nosaltres vehiculem els projectes segons el nostre interès respecte a les millores que s'han de fer al nostre municipi i respecte a les disposicions de crèdit que vindran davant de la preocupació que manifestava la regidora i portaveu d'Esquerra Republicana amb fons externs. Com és el projecte del polígon empresarial, del qual està dotat amb 1.100.000 euros i el qual cofinancia la Diputació de Barcelona amb un 70% i nosaltres

0: amb un 30%. Estar preparats significa tindre projectes. Que els projectes siguin encertats significa estar atent a la ciutadania. I això nosaltres ho fem amb diferents formes. I aquesta sessió plenària també ens aboca a aquesta tipologia d'informació. Però respecte al que necessita la gent o necessita la gent, guardis s'han de donar-nos consells, perquè també quan parles amb els pares i mares i diuen i parlen de la tanca, diuen que el que no volen fer és canvis de pulseretes amb ella, perquè hi va haver una retirada, segons em consta, d'una vetjadora del menjador que va haver d'acollir pulseres de significació política que es van repartir a la tanca de l'escola Ernest Lluch. Dit això, i posar les coses clares també, perquè aquí hem de fer aquí és deixar les coses clares i explicar-les tal i com són. I respecte a ser portàveu del que necessita la ciutadania, tot suma, tot suma. Si tothom entenem que hem de tindre millors equipaments d'alguna forma, o alguns i altres s'han quedat doncs, envellits per la seva intenció, nosaltres encantats de poder-los designar un projecte i després, dintre les nostres possibilitats, de forma sostenible, intentant avançar-nos. I així és, i una modificació pressupostària, com bé sempre ha explicat la nostra regidora de Serveis Econòmics, es tracta d'això, d'intentar, perquè durant un any n'hi ha un disseny d'ajuts, i aquests ajuts van condicionats, i quan la Generalitat posa un ajut en marxa, o quan la Diputació posa un ajut en marxa, o el Consell Comarcal designa un programa en marxa que pot ser útil pel nostre municipi, a vegades, o moltes vegades, ha d'anar acompanyat d'una partida pressupostària no prevista quan es dissenya el pressupost, que és setembre, juliol, agost, setembre, octubre de l'any en curs. Per això la modificació pressupostària ha de ser una eina que treballi, que vehiculi i que algun cop corregeix i assumim nosaltres un treball millorable, que és quan s'ha dotat de forma no corresponent una partida existent, però quan són noves i estan justificades, entenem que és la forma, la vitalitat i la possibilitat d'incorporar nous projectes al nostre municipi, nous projectes que ens demana la ciutadania i nous projectes que aquest Ajuntament mai deixarà de cercar per tal d'estar al costat de la millora que aquest poble sempre necessitarà, perquè la millora és una forma de governar i estar atent al que necessitem i anar millorant és el que nosaltres necessitem i continuarem fent. Òbviament que es pot dir, no, s'ha d'anar més ràpid, ho entenem. Òbviament que diu, bueno, aquesta situació porta molt temps encallada i s'ha de fer, i ho fem i ho intentem des de l'esforç diari i amb la gent que entenem adient aplicar programes per tal de poder-los aconseguir i impulsar. Tot és millorable? Òbviament, òbviament. Això nosaltres ens fem càrrec i cada dia des de l'autocrítica intentem impulsar i intentem millorar. Però una eina facilitadora, en aquest cas, és una modificació pressupostària. Que dintre d'això els estudis esdevinguin un conflicte doncs, en certs aspectes importants o neguitosos i tal, també podem compartir aquesta visió, no diem res en contra, per això no retreu que nosaltres expliquem la nostra posició i els nostres arguments de forma enèrgica, podríem dir, o de forma puntual, perquè quedi molt clar també el missatge que volem donar. Perquè aquests projectes, al final, xerlem, però al final hem de concretar punt 1, punt 2 i punt 3. Una altra pàgina, punt 1, punt 2 i punt 3. Si no, al final, això sembla una miqueta la història interminable i això pot fomentar al populisme i acollir-se a arguments que tots últimament veiem massa sovint en vídeos i canals de televisió. Jo, sí, per tancar i per al·lusions, regidor del grup municipal de Vox.
1: Gràcies, senyor alcalde. Nada, muy breve, para no seguir extendiendo. Lo primero es sobre usted que decía que nosotros hayamos votado abstención en 2024 de juliol, no tiene mucho sentido, porque claro, esa propuesta no hablaba nada ni de campo de fútbol 7 ni de ampliación de gimnasio municipal en los mismos términos que este, y me está usted diciendo que se ha votado dos veces la misma cosa. No cuela mucho, porque dos veces la misma cosa no se vota.
0: Si me interpela, no me interrumpa, interpelo, hago todo lo que tengo que hacer
1: y usted
0: sí, pero no me interpele porque si no, no es una actitud ventajista, perdone que le diga, sí,
1: que usted podrá luego contestar y no voy a hablar más.
0: Esgrimeixi el seu argumentari, pero no me interpele porque si no sembra que yo no le contesti, pero continúe, le he dicho acabar, sigue, pero sisplau.
1: Gracias, señor alcalde. Entonces, claro, votar dos veces la misma cosa, eso no cuela mucho. Luego, le doy gracias, de verdad, Vox le da gracias al señor alcalde, porque le he dicho que si hablaba esa cámara y le decía que lo que había pasado es mentira, y usted se ha callado, el que calla otorga. Gracias por reconocerlo, gracias. Y por último, bueno, penúltimo, usted lo ha entendido así, ¿eh? Quiero que me responda. Usted está diciendo que Vox ha ido a una valla de un colegio, ¿vale? Y ha entregado unas pulseras a niños del colegio menores, ¿sí o no? Porque eso es falso y es lo que ha dado a entender. Entonces, ¿sí o no? Y ya está. Y última cosa ya, y acabo, es a los que hablan de los castores que hicieron las presas. Pues imagínase que si hasta los castores son más listos que los comunistas. Gracias.
0: Bueno, no faci... No... Això de desprestigiar, d'insultar i tal, estalvis, bueno, ja, de comparar intel·ligència i tot plegat, bueno, no, jo dic, no, és igual, qui sigui, sigui el col·lectiu que sigui, no estem aquí per tal de poder tindre desconsideracions en aquest plenari, val? I això vagi per endavant, val? Vostè em diu, vostè m'està dient a mi que si s'han entregat pulseres? Sí, ho dic així, val? I llavors... Perdoni, li dic a vostè, li crido l'atenció per primer cop. Si continua parlant, cridaré a l'ordre per segon cop, i al tercer ja l'he costat. Al segon, li crido a l'ordre per segon cop. Jo no he de cridar ningú, solament li dic i li dic això. I jo només transmeto la informació que m'han fet arribar, per cert, per gent de reconeguda... Valua, que m'han fet això, aquesta informació. I respecte als demés i tota la tipologia, de fet, jo no li entraré al joc ni a la gent que vostè esperona per tal de que intenti, doncs, sortir de lo que és això, que és una sala plenària on s'aboquen i es fan projectes. Òbviament que tothom no, n'hi ha una tipologia de possibilitats de dir interpel·lo, crido una miqueta, però no, estic jugant sempre amb això, però nosaltres no ens hi trobarà. Ja li dic, eh? Nosaltres hi trobarà treballant. Hi ha algunes coses necessàries? Sí, des d'aquesta humilitat, però no entrarem a la discussió, al tu més i tot plegat i tal. No, aquí estem treballant per Abrera, estem treballant per millorar-ho. I n'hi ha molta gent que segurament des de construint, no?, des de l'odi, no assenyalo ningú, però segurament des de l'odi, des de la rancúnia i tot plegat, oblidant certs passats, doncs a l'igual un s'ubica en un lloc o s'ubica en un altre lloc, no? Fa moltes coses i qualsevol que tingui una miqueta de memòria pot saber del que estic parlant, però bueno, no m'entendré més perquè tampoc es mereix tanta atenció al respecte, i passem doncs a la votació d'aquests projectes, que tindrà els vots a favor de govern i de grup municipal de Vox, abstencions del grup municipal d'Esquerra Republicana i vots en contra de la resta de grups. Passem, doncs, en aquest cas, al punt 6è, que és una moció presentada pel grup municipal de Vox per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera. Té la paraula al portaveu del grup municipal de Vox, regidor Jaume Casino, sisplau.
1: Gràcies, senyor alcalde. Moción del Grupo Municipal de Vox para priorizar los productos españoles y rechazar los menús halal en los comedores escolares de Abrera. La alimentación que reciben nuestros hijos en los comedores escolares afecta directamente a su salud, a su educación y a los hábitos que adquirirán durante su crecimiento. Por ello, las administraciones públicas deben garantizar alimentos saludables, seguros, de calidad y con una procedencia claramente identificada. España cuenta con algunos agricultores, ganaderos, pescadores y empresas agroalimentarias capaces de ofrecer productos de gran calidad. Sin embargo, nuestros productores están obligados a cumplir exigentes normas sanitarias, fitosanitarias, laborales, ambientales y de bienestar animal que incrementan considerablemente sus costes de producción. Mientras tanto, compiten con productos procedentes de terceros países donde no siempre se aplican las mismas exigencias durante el cultivo, durante la cría, durante la elaboración o la recolección. En algunos de estos países se permiten productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. Existen menores controles ambientales y se producen alimentos bajo condiciones laborales que serían inaceptables en este país. Aunque los productos importados deben superar los controles establecidos para entrar en el mercado europeo, sus condiciones de producción no siempre son equivalentes a las exigidas a nuestros agricultores y ganaderos. Esta falta de reciprocidad genera una competencia desleal. No tiene sentido imponer cada vez más obligaciones a los productores españoles y, al mismo tiempo, utilizar dinero público para adquirir alimentos extranjeros producidos con normas menos exigentes o mediante una mano de obra sometida a condiciones precarias. Vox considera que los comedores escolares y públicos deben convertirse en una herramienta para apoyar al sector primario español, para proteger el empleo, para garantizar nuestra soberanía alimentaria y proporcionar a los menores alimentos frescos, de temporada y con la máxima trazabilidad. La contratación pública no debe basarse únicamente en elegir la oferta más barata. Debe tener en cuenta la calidad del producto, su proximidad, su frescura, el cumplimiento de las normas sanitarias y laborales, la reducción del transporte y el apoyo a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Por ello, lo que defendemos es que las frutas, las verduras, las legumbres, las carnes, los pescados, los huevos, la leche, el aceite y demás productos servidos en los comedores escolares de Abrera sean prioritariamente de origen español, prestando especial atención a los productos catalanes y de proximidad. Vox también rechaza la implementación generalizada de menús halal y el uso obligatorio de la carne halal en los comedores escolares públicos. El certificado halal responde a preceptores religiosos islámicos y no a una necesidad médica, sanitaria o nutricional. Los servicios públicos deben organizarse conforme a los criterios de salud, calidad, neutralidad institucional y respeto a las costumbres españolas y no en función de exigencias religiosas. Vox defiende una alimentación escolar basada en productos españoles, en una gastronomía y en nuestras tradiciones, sin que ninguna práctica religiosa sea impuesta directa o indirectamente al conjunto de los alumnos. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Vox presenta los siguientes acuerdos. Número uno, manifestar el apoyo al Ayuntamiento de Abrera a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a las cooperativas y a empresas agroalimentarias españolas, reconociendo su contribución al empleo, al desarrollo económico, al mantenimiento del mundo rural y a la soberanía alimentaria de España. Segundo, establecer como objetivo prioritario que los alimentos utilizados en los comedores escolares de Abrera sean de producción y procedencia española, especialmente las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, las carnes, los pescados, los huevos, la leche o productos lácteos y aceite. Incorporar las futuras licitaciones y contratos de los comedores escolares criterios que prioricen a los productores españoles frescos de temporada y de proximidad. Cuarto, estabilizar como objetivo que el 100% de los productos alimentarios utilizados en los comedores escolares sea de procedencia española. Quinto, exigir que al finalizar cada curso escolar, las empresas adjudicatarias acrediten mediante facturas, contratos, albaranes, certificados de origen y relaciones de proveedores la procedencia de los productos utilizados, permitiendo comprobar el porcentaje real de alimentos españoles o catalanes servidos durante el curso. Recordemos que si son catalanes, son españoles, aunque a alguno no le guste. Rechazar la implementación generalizada de menús halal, la utilización obligatoria de la carne halal y la exigencia de certificaciones alimentarias de carácter religioso en comedores escolares. Y por último, número 7, instar a la Generalitat de Cataluña, al Consejo Comarcal del Baix Llobregat, al Gobierno de España y a las instituciones de la Unión Europea impulsar medidas que prioricen los productos de origen nacional en los comedores públicos y exigir que los productos agroalimentarios importados cumplan las mismas condiciones sanitarias, fitosanitarias, laborales, ambientales y de bienestar animal que se exigen a los productores españoles. Gracias.
0: Ruego, secretaria, que se retire del acta el punto 7 que ha leído el regidor, pues es el que se votó desfavorablemente en la comisión informativa. ¿Sí? Vale. Pasamos al primer turno de paraula, señora, desde el govern, Conchi Sierra, sisplau, regidora de Educación.
2: Hola, Alan, gràcies. Bona tarda a tothom. Des del grup socialista, municipal socialista, presentem una esmena a la totalitat que diu així: moció per seguir fomentant un model alimentari saludable i amb equilibri nutricional amb els centres educatius d'Abrera. Gràcies.
0: Presenta-la.
2: Passo a llegir-la. A Catalunya, el servei de menjador escolar va molt més enllà de l'acte d'alimentar. És un espai educatiu i de cohesió social fonamental. Per aquest motiu, la seva organització es regeix de forma clara pels principis de salut, sostenibilitat, universalitat, laïcitat i respecte a la pluralitat, seguint sempre les directrius de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i el Departament d'Educació i Formació Professional. El marc normatiu que fixa el decret 160/1996 i els criteris del programa de revisió de menús escolars posen el focus on toca, en el servei especialitzat i educatiu, en l'equilibri nutricional i la garantia de no discriminació. Així, el temps que es dedica al servei de menjador escolar suposa una tercera part de la jornada diària, un temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques com perquè es reconegui com a temps educatiu, formi part del projecte educatiu de centre i s'integri en el currículum educatiu. De fet, a Abrera, els projectes dels diferents serveis de menjador escolar en són un exemple quan els menús estan elaborats per nutricionistes. El menjar s'elabora diàriament i a les dependències de la cuina dels mateixos centres on es serveix, i de forma sostenible i tenint en compte els objectius d'excel·lència en la qualitat dels aliments i de la proximitat i de la fita de l'excedent alimentari zero. També els projectes educatius compten, entre d'altres activitats, amb l'assistència de les famílies de forma habitual i continuada i durant tot el curs participant de totes les tasques que es desenvolupen durant tot el servei, com són rentar-se les mans, preparar el parament de taula, repartir els àpats, menjar, recollir les taules i l'espai i, finalment, gaudir de l'estona destinada a l'educació i al lleure. Aquest sistema no només fa que l'alumnat adquireixi hàbits saludables amb el menjar, sinó que també consoliden els menjadors escolars com a espais de construcció de la nostra infància amb plenes garanties de convivència, cohesió, igualtat d'oportunitats i justícia social. O el que és el mateix, la consolidació, que els menjadors són l'espai on es construeixen vincles saludables a tots els nivells de relació, ja sigui interpersonal o ja sigui amb la resta de la comunitat educativa. En aquest sentit, refermem i posem en valor la tasca que diàriament es du a terme per part dels i les professionals dels diferents serveis de menjador escolar de tots els centres educatius d'Abrera, a les AFAS per la seva gestió i implicació i també a les famílies i l'alumnat que en fan confiança. Per tot això, el grup municipal del PSC d'Abrera proposa al ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera l'adopció dels següents acords. El primer, reconèixer fermament la tasca diària que realitzen ells i les professionals dels serveis de menjador als centres educatius d'Abrera, així com agrair la seva gestió, implicació i confiança a les AFAS, a les famílies i a l'alumnat d'Abrera. Segon acord, defensar un model de servei de menjador escolar que segueixi fomentant aquests espais escolars amb plenes garanties de convivència, cohesió, igualtat d'oportunitats, justícia social i sostenibilitat. Tercer acord, reconèixer la tasca dels i les professionals de la nutrició dels diferents serveis del menjador d'Abrera, que fiscalitzen i validen la qualitat dels productes i els processos d'elaboració i que vetllen per la fita d'excedent alimentari zero. I quart acord, defensar el model de servei de menjador escolar com a espai educatiu i pedagògic on seguir fomentant una cultura saludable i sostenible de relació de l'alumnat amb l'alimentació personal i col·lectiva. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, regidora. S'adhereix al grup ponent aquesta moció?
3: No.
0: Passem doncs a la votació de l'esmena a la totalitat, que tindrà els vots a favor d'Esquerra Republicana, Partit Socialista, les abstencions d'Alternativa en Comú.
1: I el vot en contra de Vox.
0: Sí, perdó, i el vot en contra, abstenció i vot en contra del grup municipal de Vox. Vale? I ja un cop s'ha fet aquesta, si n'hi ha un torn de paraula, sí, del grup municipal de Vox, el seu portaveu, Jaume Casino.
1: Gràcies, senyor alcalde. Yo a esto tengo que decir que guau. Guau, porque no entendemos por qué el PSC presenta unas alegaciones que son para rechazar nuestra iniciativa, que es muy simple, que nuestros hijos coman de forma prioritaria, porque aquí hay que dejar una cosa muy clara. ¿Puede haber sido esta iniciativa ilegal si pondría exclusividad, pero no pone exclusividad, pone de forma prioritaria, prioridad, que nuestros hijos coman de forma prioritaria productos españoles frente a productos extranjeros, que esto se traduce en que en el comedor coman nuestros hijos tomates de España y no de Marruecos, que coman fresas de Huelva y no de Marruecos, que coman judías verdes españolas y no del Senegal, que coman carne de nuestra ganadería española y no carne china, o un melón de Murcia y no de Brasil, o una cosa tan, tan simple como arroz blanco del Delta y no de Pakistán. Esto es lo que quiere Vox, que se apoye a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros campesinos, a esos que están sometidos a normativas, a burocracia, a impuestos.
0: ¿Qué tal? Silenci, no, que estaban una persona a hablar. Era... Usted, sisplau, mantenga el silenci. Gracias. Continúe, regidor, sisplau.
1: Esto, lo que quiere decir Vox es que quiere apoyar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros campesinos, también es catalans, también es catalans, porque son españoles, que están sometidos a normativas, a burocracia, a impuestos, muchas veces impuestos por personas que jamás han pisado el campo, que están en sus despachos. Por cierto, mayoría socialistas. Como españoles tenemos que proteger nuestra tierra y nuestros productos, que se ven perjudicados por los productos de terceros países, que no pasan nuestros mismos filtros sanitarios, que se regan con aguas fecales, que no están sometidos a las mismas normativas ni burocracia. Y esto genera una competencia desleal e injusta frente a lo nuestro. Desde Vox nos preguntamos, ¿qué interés tiene la izquierda? Pero en especial, ¿qué interés tiene el Partido Socialista? Que ha vuelto a demostrar que sí es socialista, pero no es obrero ni español. No es obrero porque no tiene ni el simple coraje de defender a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, que son los mayores obreros de este país, que son los que nos dan de comer. Y todavía menos, y todavía más han demostrado no ser españoles, porque claro, rechazan proteger los productos españoles. Pero eso sí, abundemos nuestro mercado de productos, sobre todo de Marruecos, del Senegal, de China o del Perú. Y aquí hay que decirlo claro, abiertamente, que solo Vox defiende, sin tapujos y de verdad, a los obreros, a los españoles, la alimentación de nuestros hijos y el sentido común. Y para acabar, aquí se nos critica de que votamos abstención. Aquí hay unos señores que han votado abstención. ¿Han votado abstención porque están a favor de la iniciativa de Vox o han votado abstención porque están en contra de la iniciativa del PSOE, de las alegaciones? Explíquenos, ¿no? Porque la abstención para cada uno es diferente.
0: Passem doncs a la votació. Tindrà els vots a favor d'Esquerra Republicana i Partit Socialista, abstenció, d'Alternativa en Comú, vot en contra del grup municipal de Vox. Continuem amb el punt 7, una moció presentada pel grup municipal de Vox sobre les àrees canines del nucli urbà d'Abrera. Sisplau, regidor Jaume Casino.
1: Gràcies, senyor alcalde. Les rogaria que me contestara la abstenció, però bueno, ja iremos más tarde. Moción del grupo municipal de Vox para estudiar la creación y la mejora de áreas caninas en el núcleo urbano de Abrera. Los animales de compañía tienen una presencia cada vez mayor en los hogares y forman parte de la vida cotidiana de muchas familias. Esta es la realidad y hace necesario que los municipios adapten progresivamente sus espacios públicos y faciliten zonas adecuadas para el ejercicio, el recreo y la socialización de los perros. Las áreas de esparcimiento canino, conocidas habitualmente como pipicans, permiten que los animales puedan permanecer sueltos en espacios cerrados y acondicionados, bajo la supervisión de sus responsables. Estas instalaciones también contribuyen para mejorar la limpieza, el civismo y la convivencia en parques, calles y zonas peatonales. Actualmente, las áreas existentes en Abrera se encuentran alejadas en determinadas zonas del núcleo urbano, gasolinera y a la de Can Martinet, o presentan un estado de conservación mejorable, lo que dificulta su utilización por parte de numerosos vecinos. Por ello, el grupo municipal de Vox presenta los siguientes acuerdos. Realizar un estudio técnico para determinar la necesidad y las posibles ubicaciones de nuevas áreas de esparcimiento canino en el núcleo urbano de Abrera. Segundo, revisar el estado de conservación, limpieza, seguridad e equipamiento de las áreas caninas actuales, popularmente como conocidas como pipicanes, y proceder a su reparación o mejora cuando resulte necesario. Y tercero y último, estudiar la modificación de la ordenanza municipal correspondiente con el objetivo de endurecer, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente, las sanciones aplicables a las personas que no recojan los excrementos de sus perros en la vía pública porque tela, como se quejan los vecinos, parques y demás espacios de uso público, reforzando asimismo la vigilancia y las campañas de concienciación sobre la tenencia responsable y civismo. Gracias.
0: Passem al torn de paraules del govern. Té la paraula el regidor de Salut Pública i Animals de Companyia, José Antonio Zafra.
3: Gracias, alcalde. Desde el Grupo Municipal Socialista presentamos una enmienda a la totalidad que dice así. Moción para seguir fomentando el abordaje integral del bienestar animal en Abrera. La exposición de los motivos son: el bienestar animal se ha consolidado como una prioridad social, responde a una creciente demanda de la ciudadanía y a un firme compromiso político institucional. Este compromiso se orienta a promover una convivencia respetuosa, una tenencia responsable y sostenible, y la protección de los animales de compañía y de la fauna presente en nuestro entorno, contribuyendo al desarrollo del municipio más saludable, sostenido y comprometido con el resto hacia todos los seres vivos. Desde esta perspectiva, el bienestar animal no puede entenderse como una actuación aislada sin limitarse a la creación de nuevas áreas caninas. Estos espacios han evolucionado y deben concebirse como espacios de bienestar animal, diseñados para favorecer el ejercicio físico, la socialización, el enriquecimiento animal de los animales de compañía, el entrenamiento y el desarrollo de estas conductas propias, contribuyendo asimismo a tiempo a una mejor convivencia entre las personas, los animales y el espacio público. Limitar el debate al bienestar animal exclusivamente en la creación de nuevas áreas caninas supone ofrecer una respuesta parcial a una realidad mucho más amplia, que requiere también actuaciones de sensibilización, de prevención, de educación, planificación y, sobre todo, el fomento de la tenencia responsable. La aprobación de la entrada a vigor de la Ley 7/2023 del 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales ha supuesto un nuevo marco normativo que refuerza las competencias y responsabilidades de las administraciones públicas en esta materia, impulsando políticas preventivas, educativas y de protección efectiva. En este contexto, resulta necesario también seguir avanzando mediante campañas y actuaciones que promuevan una tenencia responsable y actitudes cívicas que fomenten el respeto y la convivencia en los espacios públicos, impulsando la identificación mediante el microchip y la inscripción de registros oficiales, y que esos también prevengan el abandono y el maltrato, y que continúen mejorando los espacios de bienestar animal como parte de una estrategia municipal integral. Las políticas públicas en materia de bienestar promueven modelos de convivencia más respetuosos con el entorno y con todos los seres vivos, integrando la protección animal dentro de una visión más amplia de salud pública, sostenibilidad y calidad de vida. En este sentido, el Ayuntamiento de Abrera ha impulsado diferentes campañas para fomentar la tenencia responsable, las normas de convivencia en los espacios públicos compartidos, actuaciones de sensibilización y concienciación, la instalación de refugios para las colonias felinas, así también como la difusión de recomendaciones y buenas prácticas en relación con el bienestar de los animales. Por todo ello, el Grupo Municipal del PSC de Abrera presenta la presente enmienda a totalidad con el objetivo de reforzar una visión integral del bienestar animal, entendiendo como una política pública transversal al servicio de la convivencia, el civismo, la salud pública y la sostenibilidad, en la que los espacios de bienestar animal constituyen una herramienta más dentro de un modelo del municipio comprometido con la calidad de vida de las personas, el respeto hacia los animales y la protección del entorno. Con lo cual, los acuerdos que presentamos son: primero, reconocer y agradecer la labor que realizan las personas voluntarias, las entidades, los profesionales y el conjunto de colectivos implicados en el bienestar animal, la protección de la fauna y la conservación del medio natural de la Abrera, poniendo en valor la contribución en el municipio. Segundo, consolidar el modelo municipal integral de bienestar animal, alineado con la Ley 7/23 y basado también en la evidencia científica, que integre la protección animal, la biodiversidad, la salud pública, la convivencia ciudadana, el civismo y la sostenibilidad como eje de las políticas municipales. Tercero, impulsar y consolidar una cultura de respeto, tenencia responsable de los animales de compañía mediante campañas permanentes de sensibilización, educación y participación ciudadana, fomentando la identificación mediante microchip, la inscripción en el censo municipal y los registros oficiales, la prevención del abandono y el maltrato, la adopción responsable y el respeto por los espacios públicos y naturales, con especial incidencia en la población infantil también y juvenil. Cuarto, continuar impulsando la identificación y el registro de los animales de compañía como una herramienta que permitan conocer la realidad del municipio y planificar adecuadamente las políticas municipales de bienestar animal. Asimismo, continuar mejorando progresivamente los espacios de bienestar animal concebidos como áreas de socialización, de ejercicio, enriquecimiento ambiental y, sobre todo, entrenamiento, y favoreciendo el bienestar físico, emocional y conductual de los animales de compañía y una convivencia equilibrada con el conjunto de la ciudadanía. Quinto, reforzar las campañas de sensibilización, educación y promoción del bienestar animal, así como la formación del personal técnico municipal, de la policía local y de los servicios implicados, con el objetivo de garantizar que las actuaciones municipales se desarrollen conforme a criterios técnicos, científicos y de bienestar animal. Sexto, continuar desarrollando un modelo municipal de gestión ética de las colonias felinas mediante el método CER y reforzando la coordinación de las personas voluntarias acreditadas y garantizando el seguimiento veterinario de los animales. Séptimo y último, reforzar el compromiso del Ayuntamiento de Abrera con un modelo de municipio que concibe el bienestar animal como una política pública transversal orientada a mejorar la convivencia ciudadana, la salud pública, el civismo, la sostenibilidad, la protección de la biodiversidad y la calidad de vida conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias.
0: Gracias. ¿Acepta la moción a la esmena de la totalidad?
1: ¿Se puede hacer una pregunta?
0: No, además de responder a la cuestión.
1: Que no me ha quedado claro.
0: Després en el debat de la mateixa moció.
1: Entonces, ¿cómo voy a votar una cosa que no me ha quedado claro?
0: Doncs jo no estic dient si vota una cosa o no. Jo dic si accepta la moció.
1: No.
0: Vale. Doncs passem a la votació de la moció, que tindrà els vots a favor del govern Esquerra Republicana, abstencions d'Alternativa en Comú, vots en contra del grup municipal de Vox. Passem doncs ara a obrir un primer torn de paraula per a aquesta moció que s'ha presentat. Passem doncs a la votació de la mateixa, que tindrà els vots a favor d'Esquerra Republicana, Partit Socialista, abstencions d'Alternativa en Comú, vot en contra del grup municipal de Vox. Passem ara a la part de control, que és la dació en compte del període...
1: Perdona, senyor alcalde, de pagar... perdona,
0: disculpe,
1: sí, sí. Les preguntes dels grups municipals...
0: Després.
1: Després dels...
0: Després. Gràcies. Vale. Tindran les preguntes que un tapé registre o les orals que considereu oportú fer. Continuo. Punt número 9. La dació en compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre 2026. No es vota, és una dació en compte. Indicar que el punt 10 indica en l'ordre del dia que heu rebut, que és la dació en compte dels informes trimestral, morositat primer trimestre, faig un canvi en voce, és segon trimestre. Val? Que quedi en acte que el que estem donant compte és del segon trimestre del 2026. Del primer trimestre ja es va donar en compte. I el punt número 11 és donar en compte el per la relació de decrets del número 1098 fins al 1678 d'aquest any i de la relació dels acords de les juntes de govern del mes de maig i de juny del 2026. Ara passem al torn de preguntes escrites que s'han entrat per registre i en aquest cas ho han fet des del grup municipal d'Alternativa en Comú en tant tres precs. Gràcies, portaveu. Raül, doncs, sisplau, comenceu pel que considereu adient al respecte. Raül Montesinos, portaveu d'Alternativa en Comú.
4: Una puntualització, senyor alcalde. Retirarem un dels precs, els de mitjans de comunicació.
0: Vale, queda retirat, doncs, vale. Que era l'últim, segons em consta, potser era l'últim que es va entrar, veritat, el dia 14.
4: Sí,
0: vale. Doncs el retirem de l'ordre del dia i queden dos, sisplau, el que consideri regidor José Andrés d'Alternativa en Comú.
5: Sí, és un prec al respecte de la modificació del reglament del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. És un prec que és similar a un altre que vam presentar al novembre l'any passat i és un tema que ja fa més d'un any que treballem. Fa més d'un any, com deien, que des del grup municipal d'Alternativa en Comú vam indicar a l'equip de govern la necessitat de modificar l'actual reglament del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable, atès que del redactat de l'article 15 del mateix es desprèn que els locals on no es desenvolupen activitats econòmiques no poden accedir al subministrament d'aigua. Atès que aquest fet implicaria que locals on no es desenvolupa una activitat econòmica, com ara els locals de les entitats, de les associacions, dels partits polítics, no haurien de disposar de subministrament d'aigua, i atès que en relació a aquest redactat alguns veïns d'Abrera, propietaris de locals destinats a trasters o cotxeres, doncs han vist com recentment se'ls negava el subministrament d'aigua potable, el que implica un clar tractament discriminatori en relació a aquells locals en els quals, tot i no desenvolupar-se cap activitat econòmica, es disposa de subministrament d'aigua potable. Per tot això demanem a l'equip de govern que es realitzin les modificacions oportunes al reglament del Servei Municipal d'Abastament d'aigua potable per garantir que locals on no es desenvolupen activitats econòmiques puguin disposar de subministrament d'aigua. Gràcies.
0: Gràcies a vostè. Per absència, com he comentat a l'inici de la sessió plenària de la regidora Mercè Álvarez, regidora delegada de Serveis i Equipaments Públics, doncs li dono la paraula a la portaveu Júlia Mirto per tal d'intentar respondre al seu prec. Gràcies.
6: Gràcies, alcalde. Bona tarda a totes i tots. Em consta que és una feina que heu estat comentant amb la regidora des del primer moment i fins i tot abans de poder aprovar aquest reglament. I passo doncs a fer aquesta resposta que la regidora ha treballat. En relació als treballs que ja estem executant per actualitzar el reglament, els informem que cap local amb contracte vigent ha perdut el subministrament d'aigua. És a dir, no s'ha retirat l'aigua a cap local que disposés d'un contracte actiu ni està prevista cap actuació en aquest sentit. Els abonats que ja tenien subministrament abans de l'aprovació del reglament mantenen íntegrament els seus drets, atès que el reglament no té cabuda el caràcter retroactiu. Les noves sol·licituds o canvis de titularitat des del moment de l'aprovació del reglament sí s'han de regir pel reglament vigent. És a dir, des de l'entrada en vigor del reglament actual, quan un local que no disposava d'aigua demana un nou subministrament o bé quan es produeix un canvi de nom del contracte, el contracte anterior es tanca i la nova alta s'ha de tramitar d'acord amb el reglament vigent. Un reglament que va ser treballat i consensuat, com comentava, amb el seu grup municipal, amb les reunions de treball prèvies a la seva aprovació, i aprofitem per agrair la feina conjunta que la regidora també sempre ho fa. Aquest reglament va permetre per primera vegada ordenar el servei i s'ha estat aplicant de manera homogènia i no discriminatòria. Tal com es va expressar en el ple d'aprovació, el reglament és un document viu que s'ha anat ajustant a les necessitats detectades en la seva aplicació i en aquest sentit ja s'han iniciat els treballs tècnics per incorporar les adaptacions necessàries fruit del seguiment actiu del servei i de l'aplicació del nou reglament, entre les quals s'inclou la revisió de l'article 15 per aclarir i ordenar els supòsits de locals sense activitat econòmica. Per tant, la modificació està en curs, incorporant també les consideracions tècniques al respecte i la voluntat, per tant, és la de portar-ho a seu plenària per la seva aprovació el més aviat possible. I aprofito també per dir que se'ls hi presentarà prèviament per poder seguir col·laborant com sempre hem fet. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Següent prec, o respecte al que ha plantejat, disculpi'm, digui.
7: Sí, agrair les explicacions. No sabíem que avui la regidora Álvarez no hi seria. En tot cas, és veritat que vam donar suport a aquest reglament en un primer moment, però és un document, com ha dit la regidora, és un document viu. Ens hem adonat, arrel de la problemàtica d'un veí que va patir aquesta baixa i intent d'alta que no ha pogut ser, no? I que doncs, esperem que amb la major brevetat possible doncs, aquest veí i d'altres també se li pugui solucionar aquesta situació que, com dèiem, és veritat, ens hem adonat doncs, que en relació a locals que no tenen activitat econòmica, com pot ser la seu d'un partit, doncs és discriminatòria, no? I llavors, bueno, no ens vam adonar en un primer moment, som humans, no? Se'ns va passar a tots i totes, però esperem que ho puguin solucionar el més aviat possible. Gràcies.
0: Gràcies a vostè, segon prec, des d'Alternativa en Comú, seu portaveu Raül Montesinos.
4: Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest pre ve motivat perquè alguns veïns tenen certa preocupació pel pont dels francesos i, bueno, a continuació llegiré el prec. Atès que la intervenció arqueològica realitzada al pont dels francesos els mesos de gener i febrer del 2025 tenia com una de les seves premisses la retirada dels sediments i vegetació morta que amenaçava obstruir completament l'ull del pont, i atès que el propi informe d'aquesta intervenció afirmava que adequar el curs del torrent gran a la cota del curs fluvial corresponent a l'origen del pont milloraria la seguretat del pont en cas dels grans crescudes fluvials, en deixar l'ull del pont completament lliure de sediments que actualment obstaculitzen el pas lliure de les aigües en cas de crescudes puntuals. I atès que a dia d'avui s'observa la crescuda de vegetació entorn al pont dels francesos, així com alguns abocaments puntuals de residus, el que demanem a l'equip de govern és netejar integralment de manera immediata l'entorn del pont dels francesos, incloent la retirada de la vegetació excessiva i dissenyar un calendari de neteges periòdiques i planificar i executar la retirada dels sediments aportats en l'ull del pont i rebaixar la riera torrent avall. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidor. Donem paraula a la regidora de Patrimoni Cultural, Patrimoni Històric i Memòria Democràtica, Arantxa Galofré, sisplau.
8: Sí, gràcies, alcalde. Bueno, bona tarda a tots i a totes.
2: Bé, respecte a aquest prec, informar-vos que la neteja d'aquest curs del torrent Gran d'Abrera i pel que afecta també a l'ull del pont dels francesos és la neteja i el adequar aquest curs és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua. Nosaltres, com a equip de govern, sempre portem la fiscalització pertinent i les reclamacions perquè aquesta neteja i aquestes accions es duguin sempre a terme i com han de ser. Darrerament, i també a causa de totes aquestes intervencions i aquestes obres que hem fet al Pont dels Francesos, hem estat més insistents amb aquesta Agència Catalana de l'Aigua i inclús a l'acabar les obres s'han fet reunions in situ i s'han enviat diverses cartes perquè això sigui així i es continuï aquesta neteja i aquest precaució, no?, de que els fluids o el que pugui afectar l'ull del pont estigui sempre net i ben mantingut. Respecte al que fa l'entorn d'aquest pont, nosaltres com a equip de govern tenim sempre unes accions de neteja que si hi ha en algun moment alguns abocaments que s'han pogut ocasionar, doncs els detectem i els netegem i també fem la desbrossada puntual o la que veiem considerat adequada a la zona perquè tenim així planificat, així com també la tallada de canyes que fem anualment d'aquella zona i també les franges de seguretat que també ens afecten en aquella zona. Llavors també efectuem aquestes neteges i desbrossades de les franges de seguretat allà. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Passem doncs ara i obrim un torn de preguntes orals que considereu fer a l'equip de govern. Ho farem totes seguides per ordre i després donarem contestació o ens emplaçarem a portar-vos la informació que ens demaneu. Des del grup municipal de Bot, regidor Jaume, sisplau.
1: Gràcies, senyor alcalde. Nada, és una sola pregunta i ja està. És que nos ha quedado la duda, perquè com antes no ha contestat vostè, quería volver a repetir la pregunta, que si usted dice que lo que ha dicho Vox, si no ha pasado de verdad, que un hombre ha ido, se ha acercado a la valla del Ernejuc, se ha sacado su miembro y ha empezado a masturbarse mirando a unos niños, porque el grupo municipal del Partido Socialista saca un comunicado diciendo que esto es falso, lo que dice Vox. ¿Esto, lo que he dicho ahora mismo, es cierto o es falso? Y le ruego, si me permite, que no haga discurso socialista de hablar media hora y no responder. ¿Sí o no? Gracias.
0: Lo que sí que le aseguro que no era un discurso de Vox de inventarme las cosas con una sonrisa. Me remito al comunicado que hizo el Gobierno. Desde Alternativa en Comú.
4: Yo mateix. Bé, aquesta pregunta la traslladem d'una veïna, no?, que ha vist que el servei de jardineria i neteja, el que fa moltes vegades quan agafa la borsa a la Fullaraca, el que fa és, la borsa aquesta gran, la llança al contenidor de rebuig, no?, i això és matèria orgànica. I clar, ho fa perquè, evidentment, no pot llançar al contenidor de la matèria orgànica. Això ho ha detectat a la plaça Rafael Casanova, no? I moltes vegades, quan és el contenidor més petit, doncs això té també molta quantitat de matèria orgànica i alguna petita quantitat d'altres fraccions, però tampoc la pot gestionar de forma correcta. Clar, quan li van preguntar al servei de Deja, va dir que no tenia temps per fer aquesta gestió de forma correcta. I per tant, la pregunta seria si el servei de jardineria neteja saben on han d'abocar el residu de la fracció orgànica procedent de la neteja dels carrers i si ho saben perquè se la pugui facilitar la seva tasca i al mateix temps garantir un correcte reciclatge. O sigui, aquesta gent té coneixement del que ha de fer amb aquestes deixalles. Era això. Gràcies.
0: Bé, fàcil. El servei de neteja té els seus serveis protocolitzats. O sigui, saben en tot moment quines escenes s'han d'utilitzar i el recorregut de les seves tasques on s'han d'abocar, si són elements de reg, elements de neteja, elements de reparació, i saben en tot moment les instruccions que s'han de fer. Les empreses subcontratades i el servei propi de l'Ajuntament, dels nostres companys i companyes de la brigada municipal. Davant l'episodi que vostè em comenta, jo ho posaré de manifest amb la cap de servei per tal que pugui fer brinar, consultar. Sí que li agrairia, si no ara, quan ho cregui o disposi d'aquesta informació, que la faci arribar per tal de veure si pot dir-me el lloc i dia per tal de poder doncs, dirigir-nos amb una certa incertesa a la persona adequada, encara que serà un missatge que transmetrem al grup per tal de tornar-lo a recordar. Igualment li agraeixo la seva consideració al respecte. Moltes gràcies. Vale, doncs esperarem aquesta informació i òbviament li donarem deguda resposta al respecte. Bé, en aquest moment acaba la sessió plenària del... Oh, perdó. Perdó, disculpe, digui'm, des d'Alternativa en Comú, regidor José Andrés.
5: Sí, des de fa setmanes la zona compresa entre el parc de l'estació i la plaça Europa es troba totalment a les fosques a la nit i atès que, pel que es veu, no funciona l'enllumenat urbà. Aquesta situació de manca de visibilitat, a més de provocar incomoditat en el veïnat, és perillosa, no? per motius obvis. No? Per tot això, ens adrecem a l'equip de govern per tal que ens expliqui a què es deu aquesta situació de manca d'enllumenat, quines actuacions s'han portat a terme per solucionar-ho i quan es preveu que es resolgui aquesta incidència. Gràcies.
0: Bé, som coneixedors ara del que està comentant, rescabrarem la informació i li farem arribar. L'altra pregunta, sisplau.
8: Sí, gràcies. Bé, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI coincideix habitualment amb la Festa Major Abrera i entenem que això és un fet que dificulta donar-li un protagonisme propi. Aquest any es va optar per fer la lectura del manifest seguit d'un espectacle anunciat com a Impro Show Especial LGTBI, però tanmateix doncs, hi ha diverses persones que s'han adreçat a nosaltres per manifestar que la lectura del manifest... Doncs, va ser certament breu i que l'espectacle posterior doncs, va tenir poca o cap vinculació amb la reivindicació dels drets i la visibilització del col·lectiu. Entenem, com deien, que aquesta coincidència amb la Festa Major doncs, dificulta l'organització, però sí que creiem que s'hauria de repensar aquest model i que no es faci només dins del programa de la Festa Major, sinó oferir una celebració doncs, que faci visible el compromís d'Abrera amb la diversitat, els drets del col·lectiu i la lluita contra la discriminació en el que la majoria de grups, els progressistes, estarem d'acord. Per aquest motiu preguntem al govern si es considera que el format actual doncs, dona la rellevància que mereix el Dia Internacional de l'Orgull i de cara a propers anys si es valora doncs, traslladar aquesta commemoració a un altre cap de setmana o impulsar una programació específica amb més entitat que afavoreixi doncs, la participació amb aquest caràcter, com dèiem, reivindicatiu i festiu de la jornada. Gràcies.
0: Algun prec o pregunta més? Vale, doncs Julia Mirto, sisplau.
9: Sí, abans de res agrair i acollim la proposta de tot el ventall que han dit, informar que no només llegim el manifest, sinó que també posem de manifest i expliquem tot el que anem treballant durant tot l'any amb persones del col·lectiu, que encara no s'han associat, però que ens indiquen tot el que els agradarà ja fer, que també durant la Festa Major i en clau LGTBI es van fer dues activitats infantils, una un conte amb clau LGTBI i una altra una festa dels colors, en què també hi havia tot un relat en aquest sentit, i respecte de poder canviar o no el dia de la commemoració i de poder fer-ho més visible, bueno, ho estudiarem, però com deia, des de la regidoria el que fem sobretot és parlar amb persones del col·lectiu i veure de quina manera expressen en veu pròpia doncs, les seves necessitats i on hem treballant durant tot l'any. De tota manera, com dic, acollim la iniciativa i ho seguirem treballant per poder donar màxima visibilitat al col·lectiu i a poder seguir reivindicant els drets del col·lectiu tan necessaris en aquest moment. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Doncs, acabada la part resolutiva de mocions i la part de control, aquest ple el donem, queda acabat. I ara passem, doncs, si té el públic alguna pregunta.
10: Ràdio Abrera els ha ofert la retransmissió en directe del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera, que podeu tornar a sentir o descarregar a la secció a la carta de la web radioabrera.cat i de la nostra aplicació per a mòbils i tauletes. Serveis informatius. La informació més propera a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. 5 dotacions dels bombers romandran aquesta nit a Sant Quirze Safaja després que vespre s'hagi donat per controlar l'incendi que cremava des d'ahir. Es permet l'accés a les zones confinades ahir, excepte a un centre assistencial. Al llarg del dia s'ha treballat per tancar tot el perímetre amb línies d'aigua i controlar els focus secundaris encara actius al flanc dret. A partir de les 9 d'aquesta nit, el dispositiu que avui encara ha sentit una trentena de dotacions s'ha reduït. El foc ha calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai peny dels Cingles de Bertí, segons l'últim balanç dels agents rurals. I Protecció Civil ha desactivat la fase d'alerta del pla Procicat per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos per calor nocturna en alguns sectors del país. El CEM té 150 persones amb afectacions relacionades amb la calor, en la que ha estat aquesta tercera onada de calor de l'estiu. El 62% dels casos ha requerit el trasllat de la persona al centre sanitari. Es manté activada, però, l'alerta del pla Infocat per l'elevat perill d'incendi forestal. Hi ha 107 municipis de 17 comarques que estan a nivell 4 del Pla Alfa. Més qüestions. Unes 150 persones han manifestat aquest vespre a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia als membres del CDR acusats de l'operació Judas, després, precisament, del pronunciament avui del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El col·lectiu s'ha reunit amb representants d'Alerta Solidària, que ha exigit a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la causa oberta contra aquests 12 CDR, 4 dels quals són de Sabadell. Escoltem Martí Majoral, el portaveu de l'entitat, en declaracions a la xarxa.
2: Contenim una mica l'alegria perquè, si bé és un pas endavant, un fet positiu haver aconseguit aquesta victòria en aquesta jurisdicció europea. Per nosaltres l'alegria és continguda perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com aconsegueix aquesta amnistia. Quan i com, ho dic perquè, veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i de les seves famílies forma part del seu macabre joc.
1: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències des de principis d'any i fins al 16 de juliol. Del total, i segons l'entitat, la via pública continua sent l'àmbit on es produeixen més situacions, amb 35 casos. El segueix l'àmbit laboral i també internet i les xarxes socials. Darrer apunt sobre el Primavera Sound, que xifra l'impacte econòmic de l'edició del 2026 amb 344 milions, una xifra que supera en 5 milions d'euros la de l'any passat. És tot, molt bona nit i fins demà.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
3: Ruta 66.
0: Una setmana més arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb els èxits de sempre i un munt de novetats discogràfiques. Sigueu benvinguts, soc Campito dos Santos. Esperem que disfruteu de la selecció d'aquesta setmana. I ara, si esteu còmodes i preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi! Endavant! Endavant!

Time to Die és el títol d'aquesta cançó i un nou EP, que vol dir que d'aquí a poques setmanes arribarà el nou àlbum de Gabriel Daval, nascuda a Alemanya però afincada a Madrid des de fa molts anys. Gabriel Daval s'està fent un bon nom en el hard rock europeu. Vinga, anem per una més d'ella, The Hit Show Man.

Tokyo Love forma part del 6è àlbum d'estudi dels finlandesos Temple Bowls. I no és casualitat el títol de la cançó, perquè aquesta banda de hard rock melòdic té molt d'èxit al Japó, on fan gires molt sovint. Aquest nou disc és homònim, és a dir, s'anomena com ells, Temple Bowls. I aquesta que puja anem a continuació de les més destacades, Living in a Nightmare.

Here Without You, des de l'any 2003, un dels primers èxits dels Three Doors Down, la banda de l'estat de Mississippi liderada per Brad Arnold, que malauradament va morir ara fa unes setmanes. Aquest és el nostre petit tribut a aquest músic que va composar un munt de hits d'aquest estil post-grunge. Aquesta és una d'elles de l'any 2008, It's Not My Time.

Good Boys, any 2012. Els Three Doors Down van editar un disc recopilatori d'èxits on també trobem algunes composicions inèdites com aquesta que acabem d'escoltar. Al llarg de gairebé 25 anys van editar 6 àlbums d'estudi, 5 EPs, amb els corresponents singles. L'últim va sortir l'any 2016, un treball que s'obria amb aquest track titulat The Broken.

0: Ruta 66.
1: Música en viu.
2: Turn the quiet up.

Smoke a Little Smoke, cançó original de l'any 2010 d'Eric Church. I aquesta és la versió en directe en el tercer disc enregistrat en concert d'aquest artista de Carolina del Nord. Cantautor de South Orange County Rock que segueixo des de fa 20 anys. Evidentment fa una recopilació de les composicions més destacades de la seva discografia i les interpreta en viu. És el cas d'aquest hit del 2012, Creepin'.

Storm Chaser és una de les noves composicions de Caroline Jones, cantautora i multiinstrumentista de Nova York, que va debutar discogràficament l'any 2010 i que combina amb la seva participació a la banda de Zac Brown, un dels destacats de l'escena country actual. La qüestió és que Caroline Jones ha tret el seu sisè disc d'estudi que inclou peces com You're It For Me, Honey.

Our Secret, des de Noruega, una de les més importants veus femenines del hard rock nòrdic. S'anomena Lily Love. Beautiful Disaster és el títol del seu nou treball. Doncs bé, amics, fins aquí la ruta 66. Ens acomiadem amb una més de Lily Love. Amb la cançó que s'anomena Out and House, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una salutació ben cordial. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's
4: right. It's gonna be a lonely night.
5: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
6: A Radio Abrera, ara comença Hora 23.
7: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Hora 23. 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
0: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera.
4: Estem al 107.9 de la FM.
0: A radioabrera.cat.
4: I a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gigi.
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
2: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.
1: Yeah. Get the feeling coming up from the ground.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.